0: El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
1: Volarem sobre la por.
0: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits.

0: The common tourist.
1: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de tres nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu, de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí,

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback. Cap de setmana d'èxits.

0: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el punky del porro i al mateix temps

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Però hi vaig a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

les teves estrelles com si cantessin davant teu. Els beats com si fossin el batec del teu cor. Escolta l'emissió en directe des de la nostra web. Qualsevol semblança amb la d'altres emissores et semblarà una broma. Flashback.cat. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Sent-lo. A flashback.cat. Flashback, el so

0: Flashback.
1: Mira la ràdio que escoltes. Flashback.cat.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestetat, estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tranquil, és millor l'hores de la vida que morir vivint. Tots abduïts, la movie m'atabala, però jo crec en el destí.

perseguint la nit buscant la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota,

Culex Pipiens, dipternematòsar de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir t'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.

0: Paleta, esportiu, vermell gamba, integral o nudista. Sigui quin sigui el teu bronzejat i la teva platja, que soni Flashback. Costa Brava, 100.7, 90.8 i 89.6. Costa Central, 106.1 i 88.2. Costa Daurada, 90.4. Terres de l'Ebre, 89.1. I si les interferències no et deixen sintonitzar-nos com cal, tira del wifi i connecta't a flashback.cat o des de la nostra app. Flashback, el so de l'estiu.
1: M'agrada Flashback.
0: La ràdio oficial dels

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flashback.
2: La ràdio oficial del cap de setmana.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

Apaga la llum que el meu DJ controla.

0: d'estiu, les meduses tornen a les nostres costes. Silencioses, transparents, sense avisar. Els seus tentacles alliberen una substància neurotòxica al mínim contacte. La gravetat de la fiblada dependrà del temps que l'hagi sostingut, confonent-la amb una bossa de plàstic o amb una simpàtica sípia. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.
1: Hola, amigo de Flashback.

0: 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
1: Flashback, el so de l'estiu.

0: És el so de l'estiu a Flashback, és el so de la graciosa Quevedo i Elvis Crespo quan són les 9 i 4 minuts d'aquest diumenge 23 d'agost del 2026, cosa que vol dir que comencem un nou diumenge d'èxits. Avui estarem plegats com cada diumenge fins les 2 del migdia amb èxits sense pausa a Flashback, com aquest que arriba de Miqui Núñez, el terrassenc. Té nou èxit i es diu un altre cop.
1: Només èxits amb Àlex Mata.

0: activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
1: El Bike Park de Palarinsal és un dels centres de la bicicleta més importants reconegut a nivell mundial. A més, enguany tornarà a rebre la Copa del Món UCI de BTT, que es celebrarà entre els dies 9 fins al 12 de juliol. Aquesta part de la proposta, el Bike Park, és una de les experiències més emocionants de la BTT, a través de les seves muntanyes, un punt de referència per als riders que busquen adrenalina en un entorn incomparable adaptat per a tots els nivells. Amb el forfet del Bike Park de Palarinsal teniu accés al remuntadors oberts del sector del Bike Park i a tots els circuits i recorreguts habilitats per a la pràctica de la BTT dins del domini. Permet gaudir de diferents zones i nivells de Bike Park, incloent-hi circuits de descens, enduro i zones per a debutants i famílies durant el període de validesa del forfet, amb preus de forfet variables en funció de si sou adults, infants, juniors o sèniors, també si voleu agafar el forfet de tarda amb un altre preu especial i també si el voleu combinar amb menús express. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
0: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
2: Ràdio Flashback Andorra.
3: Flashback.
4: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte.
5: Andorra, carrer Prat de la Creu 15.
4: Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa, que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
0: Andorra. 96.0.

D'aquelles cançons que inevitablement fa que moguem el cos de costat a costat, és el ritme d'anament a Lola Indigo. Això és Petito, que sona Flashback quan passen 4 minuts d'un quart de 10 del matí. De fons, el nord-americà Teddy Swims, amb Mr. Know It All.

Sabrina Carpenter i la seva ja habitual elegància a Flashback sona Espresso. I atenció amb l'èxit que tenim preparat ara mateix. És un clàssic de l'estiu que torna a sonar amb força a ple 2026 gràcies a la seva nova versió. Parlem de Rayos de Sol. Henry Méndez, Juan Magán i Luke Ramm.

0: dies que vindran.
1: Diumenge sense drama, els Catarres a Flashback, i esperem que avui sigui un diumenge sense drama. I és que avui el Barça juga el seu primer partit d'aquesta nova temporada de la Lliga, Elx-Barça. A 9:15 de la nit, i si juga el Barça vol dir que també hi juga a Flashback al Bada Barça. Una mica abans de 9:15 podreu seguir en directe la retransmissió d'aquest Elx-Barça amb en Jordi Plans i tot l'equip del Bada Barça.

Born with a Broken Heart, Damiano David a Flashback. La setmana que ve torna al Festival Acústica un any més on Flashback és emissora oficial amb les actuacions, entre d'altres, de Sopa de Cabra.

0: The Fate of Aphelia, Taylor Swift a Flashback.
1: A Flashback, només èxits a Àlex Mata.
0: Avui a les 12 de la nit va Paritour a Igualada amb 6 hores de sessió on no hi faltaran cançons com aquesta, Jamaican Bam Bam, Agel a Flashback.

0: És l'aposta Flashback per aquest estiu 2026. Perduts, tu i jo, de Cora. Èxit amb el que comencem una nova hora d'èxits. Les 10 i 3 minuts d'aquest diumenge 23 d'agost. És estiu, tot i que alguns potser tornen a la feina ja.
1: Amb Àlex Mata.
0: Sabem que hi ha més d'un i més d'una que avui és el seu últim dia de vacances. Si és el vostre cas, doncs només donar-vos ànims al ritme d'èxits com aquest de Quevedo, Ni borratxo a Flashback.

0: Triar el vestit perfecte per un sopar especial és difícil. Els últims dies de rebaixes, triar el nou sofà per al teu saló et costarà molt menys. Aprofita els últims dies de rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba el teu propi estil amb fins un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
1: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
2: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
1: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: Imagina't un estiu sense el so de les onades. Els grills. Les migdiades. Les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense flashback. Impossible, oi?

Aquest estiu del 2026 està sent bastant mogudet, almenys musicalment parlant. Èxits com Talk to You, que signen Another E54 Ultra, una de les imprescindibles d'aquest any i que acaba de sonar a Flashback. De fons és Olivia Rodrigo, amb Drop Dead.

0: èxit rere l'altre. Music Station.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Ara per fi estem sols.
1: Max Navarro, un altre artista que podrem veure i sentir en directe al Festival Acústica de Figueres de manera totalment gratuïta. Aquesta propera setmana, Flashback, emissora oficial del Festival Acústica de Figueres. Cançons com Estrelles, no hi faltarà. Sona Bruno Mars, és el seu so positiu perfecte per acabar de la millor manera la setmana, amb això que es diu On My Soul, a Flashback.

Dai Dai, Shakira i Barnaboy a Flashback. Els Buhos estaran al Festival Acústica de Figueres celebrant el seu 20è aniversari. Guillem Soler i tota la banda amb cançons com El Ventilador. Aquesta col·laboració que tenen amb Banda Neon.

0: És Joe amb el seu èxit One Hit Wonder, End of Beginning.
1: A Flashback, només èxits amb Àlex Mata.
0: Una cançó que pot arribar a tenir un pèl fosc, però per fosca la música que fa Kevin Parker al capdavant del projecte Tame Impala. Això és Dràcula a Flashback.

0: és la nostra superestrella, és Aitana Flashback, artista que hem escollit per iniciar una nova hora d'èxits aquest diumenge 23 d'agost. Quan són les 10 i les 11 i 3 minuts. Esteu connectats i connectades a Flashback, tot i que ara farem un canvi de ràdio sense haver de sintonitzar cap altra ràdio. Ens connectarem a R31.
1: Amb Àlex Mata.
0: Concretament, R31, temporada 2, la ràdio dels 31 FAM, que estaran actuant aquesta propera setmana al Festival Acústica de Figueres, on Flashback és emissora oficial. Això és La Família. Yeah.

0: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
0: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda.
5: Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes.
6: I la llista de flashback.
7: Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions.
8: La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances.
9: Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback.
10: Si sona Flashback...

Un dels èxits imprescindibles d'aquest estiu del 2026 el signen Anna Mena i Lola Índigo. Petitoa, sona Flashback, quan passen 3 minuts d'un quart de 12 al migdia d'aquest diumenge. I ara també una altra gran col·laboració que ens arriba en aquest cas des de casa. Joan Dausà i Mamaduixa. Això és Papi, posa-la al disc, a Flashback. Peus a les...

Nueva York és Bad Bunny a Flashback, una altra de les imprescindibles de David Tirar-me's Fotos, el seu exitós últim àlbum. Moment d'agafar una mica d'aire, relaxar-nos en aquest matí de diumenge al ritme de Taylor Swift amb I Knew It, I Knew You.

0: dies que vindran.
1: Els catarres ho saben bé, els diumenges són sense drama a Flashback, perquè a les 5 de la tarda tenim una nova edició de la llista. I a més, quan acabi la llista, podreu seguir en directe el primer partit del Barça d'aquesta nova temporada de la Lliga. A partir de les 9 i escaig minuts de la nit, Elx-Barça, en directe al Bada Barça de Flashback.

0: Ganes de ballar aquesta nit al Jamaican Bam Bam al Vaparitour. Un any més a Igualada a partir de les 12 de la nit i fins a les 6 de la matinada. 6 hores sense parar amb les sessions del Carles Pérez, l'Andreu Preses i el Marc Frigola.
1: Amb Àlex Mata.
0: I a més també fent una mica de xerinola al Gran Germán per allà. Avui a les 12, Vaparitour a Igualada.

0: Benzo ni cola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Oficial dels èxits.

0: Dai, dai, dale, ale, let's go. Al ritme de Shakira i Barnaboy, a Flashback comencem una nova hora d'èxits.
1: A Flashback, només èxits a Àlex Mata.
0: I també aquest migdia de diumenge, són les 12:03. Moment d'escoltar el Cyberland amb el remix del nostre company Big Charlie del seu Tutu Turu.

0: 2%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Des de l'embús, aturat el semàfor, darrere d'un camió de recollida de brossa
5: o d'un cotxe en pràctiques.
4: Escolta Flashback i el teu trajecte en cotxe es farà menys insuportable. Andorra.
6: 96.0.
4: Imagina't un estiu sense el so de les onades. Els grills. Les migdiades. Les nits de festa. Ara imagina't un estiu sense Flashback. Impossible, oi?

és una perla, una de mucho cuidado, la Rosalía a Flashback. Els Buhos enguany també formen part de la programació de concerts del Festival Acústica de Figueres. On els podrem sentir i veure en directe i gratuïtament a Figueres, clar, el Festival Acústica de Figueres. Flashback és emissora oficial. Els escoltem acompanyats de Leire Martínez amb No hi ha pla B.

0: gràcies a la vida más sabrosa.
1: Una cançó que sens dubte ha marcat aquest 2026, Quevedo, Elvis Crespo amb La Graciosa. I d'altra banda també una que ja té el seu grapat d'anys, però que també ha marcat aquest any. Justin Bieber, amb el seu èxit viral, Beauty and a Beat.

Una d'aquelles cançons que quan punxem el Vaperitur us torneu bojos. La Morocha, que dura treia a ballar, és el ritme de l'Ugra. Una cançó que no hi faltarà aquesta nit a Igualada. Una nova parada del Vaperitur de 12 a 6 de la matinada. Teniu hores per endavant per ballar i cantar el ritme d'èxits com aquest. Ara flashback, Taylor Swift, amb Opalite.

És el so de Perduts, tu i jo, el so de Cora a Flashback. I ens plantarem a 3 quarts d'1 del migdia amb Teddy Swims i aquest Mr. Know It All.

Si una cançó va funcionar al seu moment, què millor que fer-li una volta de 180 graus, tornar-la a publicar i de ben segur que triomfarà, com aquest Bailando por ahí, en aquest cas renombrada com Ayer la vi. Juan Magán amb Omar Montes a Flashback. I Sopa de Cabra també han fet el mateix, amb Camins, somnis i promeses. Només èxits. Que els tindrem la setmana que ve actuant al Festival Acústica de Figueres, on Flashback és emissora oficial. Tots

0: Al ritme de Jamaican Bam Bam de Hatzel i Solto, comencem aquesta nova hora d'èxits a Flashback, la 1 i 3 minuts del migdia. L'última hora que passarem plegats i l'energia que no s'atura a Flashback.
1: Amb Àlex Mata.
0: Doctor Prats, tot vostre. Energia.

0: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, en sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
5: Els sents?
4: Ni un. Han volat tots?
5: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
4: O a les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
6: I el 31 d'agost tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Flashback. Ginestar, les coses

Pot ser complicat enamorar-se d'una superestrella i així ho relatar i tant en aquesta cançó que sona a Flashback. Preparada una imprescindible des d'aquell estiu del 2009 que va formar part de la banda sonora d'un anunci d'una famosa cervesa de casa nostra, Billy the Vision and the Dancers amb Summer Cat. El sentim després dels Amics de les Arts amb la més nova. Segurament t'estimo a Flashback. No.

0: si me critican.
1: Residència de Shakira al setembre i octubre d'enguany a Madrid amb la seva gira Les Mujeres Ya No Lloran. No hi faltaran cançons com Algo Tu, aquesta col·laboració que té amb Belém. Més èxits a Flashback. Ens plantarem a 2:15 amb Alfred García. Això és Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

una d'aquelles cançons que fa treure millor de nosaltres i que ens motiva a acabar d'exprimir aquest estiu del 2026. És el ritme de Another E54 Ultra amb Talk to You a Flashback. I seguim amb aquells èxits que van com anell al dit per acabar la setmana de la millor manera. Bruno Mars sona ara mateix amb I Just Might.

fa ja unes temporades que arribava a les nostres vides Si antes te hubiera conocido, de Karol G. I aquesta cançó va marcar un abans i un després de l'artista llatinoamericana, més que res perquè s'ha convertit ja en una imprescindible de la seva carrera musical. Són 3:15, sona Sienna Spiro amb Die on This Hill a Flashback.

0: dies que vindran.
1: Doncs d'aquesta manera un servidor comença a tocar el 2 al ritme de Diumenge sense drama dels Catarres. A les 5, nova edició de la llista. Avui amb Amar Frigola, que el Jordi Quadres el tenim de vacances. I a 9:45 de la nit, Elx-Barça, el primer partit del Barça d'aquesta temporada de la Lliga. Per descomptat, el va de Barça de Flashback. Només
2: exits amb Àlex Mata.
1: Ens sentim dissabte que ve. Adéu-siau.

0: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
1: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
0: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: La veu d'una cançó pot ser brutal. I'll take my pride. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen.
5: Volarem sobre la por.
4: Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
6: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
4: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Els èxits primer a Flashback.

0: més sabrosa.
1: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Tampoc.

0: Andorra.
1: 96.0. Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Flashback
0: Andorra.
5: Flashback.
0: De cara, de perfil, amb filtres, selfies, boomerangs, stories o reels. A l'Instagram ens hi posem de totes les maneres perquè ens vegis tal com som. Andorra 96.0.
5: Flashback.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
5: Si sona Flashback, és un èxit.
0: Arrenca el cap de setmana amb ritme. Ritme. Sessió Flashback. Sessions non-stop amb els imprescindibles per moure't les nits del cap de setmana. Sessió. Flashback. Sessió Flashback. Divendres i dissabtes d'11 a 2 de la matinada. Sessió

0: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Flashback. Andorra
5: 96.0.
4: Al cap del dia reps un munt de trucades emprenyadores. La típica trucada de l'operadora mòbil.
6: Vol millorar la seva tarifa?
7: No.
6: Segur?
7: Sí.
6: Sí que la vol millorar.
7: Que no.
4: La trucada del pare que vol saber on ets.
6: On ets?
7: Aquí.
6: Aquí? Aquí on és?
7: Doncs aquí.
6: Ai.
4: O la trucada del col·lega que s'ha quedat penjat.
6: Ei, tio, què fa?
4: Però l'única trucada que t'has de prendre seriosament és la que et pregunta... Quina és l'emissora de ràdio que escoltes?
5: Escolto Flashback!
4: Flashback, l'emissora que sents. Els tòpics de les vacances d'un diumenge a la tarda. Aquella digestió profunda. Els embussos a la carretera. La butllofa al dit del peu per culpa de les xancletes. I la llista de Flashback! Aspirants, novetats, pujades, baixades, les teves votacions. La llista oficial d'èxits de Flashback no tanca per vacances. Descobreix la nova llista de la setmana cada diumenge de 5 a 9 del vespre a Flashback.
5: Andorra.
7: Andorra.
5: Flashback. 96.0.

0: l'estiu del 26. Comença la llista de Flashback. Les 45 cançons que competeixen per arribar a la pole position. Et descobrim els èxits més importants de la ràdio musical de referència. La llista de Flashback.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a una nova edició de la llista. Són les 5 en punt d'aquesta tarda de diumenge. I us dono la benvinguda. Ja m'escolteu? Jo no sóc en Jordi Quadres, el protagonista habitual de la llista de Flashback, el locutor que us acompanya cada diumenge. El tenim de vacances i més que merescudes les vacances, perquè, és clar, evidentment, doncs és la festa major de la seva localitat, d'Igualada, i avui ha d'anar al Vaparitour. De seguida us explico més coses del Vaparitour. Abans dir-vos que jo sóc en Marc Frigola, el presentador habitual del backstage de Flashback, i res, que ens escoltem fins les 9 del vespre per repassar quines cançons entren, quines cançons surten, i sobretot, quin és el nou número 1, si és que hi ha nou número 1, o si és que repeteix Quevedo amb La Graciosa, de la llista més important d'èxits del país, la llista de Flashback. I fins les 9 del vespre, doncs, ens queda molta feina per fer. També repassarem quines són les cançons que aspiren a entrar a la llista més cotitzada, quines són les cançons que, doncs, evidentment, també són una novetat perquè entren aquesta setmana. En fi, molts èxits que sonaran d'aquí a les 9 del vespre. Com us deia, avui a Flashback tenim un grapat de coses, un grapat d'esdeveniments, un grapat, doncs, de moments en els quals us fem companyia, perquè des d'ara i fins les 9 del vespre estarem fent la llista. Després, a més, com us deia, hi ha el Vaparitour, avui versió XXL, a Igualada, la localitat d'en Jordi Quadres, des de les 12 i fins les 6 de la matinada. I a més, també aquest any amb una novetat, i és que en Carles Pérez hi estarà punxant des de les 7 a les 9 del vespre. En un moment també connectarem amb ell i que ens expliqui una mica com ha estat tot l'ambient i què tal, què es cou, no?, per allà. I a banda de tot això, avui torna el Va de Barça amb en Jordi Plans i tot l'equip del Va de Barça, en Víctor García, la Judit García i en Marc Llibre, perquè comença una nova temporada de la Lliga del Barça i tenim moltíssimes ganes de Flashback, doncs, de cantar-vos un nou títol del Barça de Flick. En fi, benvinguts i benvingudes, eh? Ja ho veieu, moltíssimes coses per endavant, moltíssimes coses fins les 9 del vespre. Abans, el que hem de fer és repassar el top 3 d'aquesta setmana passada.
0: Aquest és el podi de la setmana, el top 3 de...
2: La llista.
1: I a la posició número 3 hi trobem a Ana Mena i Lola Índigo, una cançó que ens ha acompanyat durant tot aquest estiu i que aspira a ser el nou número 1. Benvinguts i benvingudes. Bona tarda.

0: Patito a l'èxit d'Anna Mena i Lola Índigo, una cançó que ja veureu que també està entrant a les llistes del món, i no és per menys, eh? Patito A, que ara de moment és el número 3 d'aquesta llista de Flashback, la més cotitzada del país. Veurem si aquesta setmana pugen o es mantenen. A veure què Anna Mena i Lola Índigo. Passen 6 minutets de les 5 de la tarda. Estem repassant el top 3 de la llista de la setmana anterior. Anem a la posició número 2, l'aspirant més propera a ser el nou número 1. I és de Joan Dausà i Mamaduixa. Aquest Papi posa el disc que es perfila com a nou número 1 de Flashback. Ja veurem si serà aquesta setmana, ja veurem si seran les properes. Però Joan Dausà i Mamaduixa han dit: espera't, que presentem la candidatura. I aquí els tenim, el número 2 de la llista.
1: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback.

0: Que ve de Elvis Crespo amb una de les imprescindibles d'aquest estiu, La Graciosa, el número 1 de la llista per segona setmana consecutiva. Veurem avui, tres minutets abans de les 9 del vespre, si és que repeteixen o no a dalt de tot dels èxits de Flashback.
1: La graciosa, la vida más sabrosa.
0: Pràcticament un quart de sis de la tarda, sou a Flashback, sou a la llista d'èxits més importants del país. Avui ordenant les 45 cançons, hem repassat el top 3 d'aquesta llista. Abans, però, el que hem de fer és fer una ullada a la llista antiga, que hem de repassar el top 3, doncs ara resulta que hi ha una cançó a la qual li hem de dir adeu. I és que, ja sabeu, perquè entrin cançons noves, doncs hem de deixar lloc a d'altres propostes i n'hi ha una que aquesta setmana hem d'acomiadar a la llista d'èxits de Flashback.
2: Aquesta setmana marxa del top 10 de la llista.
0: Del top 10 i de la llista en general, és el so de Búhos amb Leire Martínez i aquesta que es diu No hi ha pla B. Per cert, els Búhos seran a l'acústica i ara us explico una cosa molt xula de l'acústica. No, no, no.

0: Després de 10 setmanes en llista, hem de dir adeu al so dels Búhos amb Leire Martínez, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, i aquest No hi ha pla B. Cançó que ens abandona, però com que no ens volem quedar doncs amb aquest mal gust de boca, us explico una cosa, i és que avui podeu participar a la llista, com cada diumenge, i a més participar a la llista avui té premi, i és que a la llista sortegem una experiència completa perquè visquis l'acústica Figueres, de Figueres des de dins, no? El premi què inclou? Doncs una nit d'hotel per dues persones, viure la música i tots els concerts i la festa de l'acústica fins al final, sense haver de patir com tornar, perquè et deixem doncs en aquest hotel, i a banda doncs tindreu la gran nit de l'acústica, no? Podreu ballar sense parar, sense haver-vos de preocupar per la tornada. Música en directe, una gran nit de festa, i després l'hotel esperant per quan baixa el volum de la música i s'acabi la música. Vaja, que et portem a l'acústica, que et regalem una nit d'hotel perquè ho visquis com cal i perquè visquis també la ciutat de Figueres com cal. Per participar és molt fàcil. Obrim línies 628-414-029. Has de votar pel teu èxit preferit. Agafes una cançó de la llista o una cançó que t'agradaria, m'has de dir, que fos el nou número 1 de la llista. Entre tots els que participeu, us portem a l'acústica.
1: Vota pel teu èxit via WhatsApp. Envia'ns ara la teva nota de veu al 628-414-029.
0: Doncs vinga, fetes les presentacions, 628-414-029, envies un WhatsApp, dius quina cançó t'agradaria que fos el nou número 1 de la llista, i entre tots els que participeu farem un sorteig i hi haurà doncs una nit d'hotel per dues persones més l'entrada al Festival Acústica de Figueres, perquè gaudiu de l'acústica com cal. Molta i molta sort a tothom. Fem una petita pausa i de seguida comencem a repassar la llista.
1: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. Andorra
2: 96.0.
3: I aprofitem aquesta pausa per recordar-te que durant aquest mes d'agost podràs tornar a gaudir de la grandesa del ciclisme amb el pas per Andorra de la Vuelta a Espanya 2026. Serà el pròxim dimarts, dia 25 d'agost. El Principat acollirà la quarta etapa, que es disputarà íntegrament per les carreteres del nostre país, amb sortida i arribada a Andorra la Vella, en un recorregut de muntanya que promet emoció, esforç i un gran ambient. No pots perdre aquesta cita única amb una de les grans proves del calendari ciclista internacional. Trobaràs tota la informació a visitandorra.com i, atenció, consulta les afectacions viàries per aquell dia a mobilitat.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Aquests són els oients del feedback de Flashback enviant els seus missatges durant tot aquest estiu.
7: Els tens?
6: Ni un. Han volat tots.
7: Si els vols trobar, busca'ls en una platja paradisíaca, fent la migdiada,
6: creuant el món en vaixell o en avió, o en un embús a la P7.
8: I quan tornem el 31 d'agost, tornaran tots. Puntuals, fidels, inevitablement nostres. Feedback, amb Albert Planadevall i Cristina Càmera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. Flashback.

La Perla, el so de Rosalía, una cançó dedicada a tots i totes les perles del món mundial. La cançó que tanca la llista és la número 45. Ja hem encetat aquesta nova edició de la llista, ja hem començat el repàs de la llista d'èxits més important del país. La Rosalía amb la Perla, que per segona setmana consecutiva la tenim aquí baix. Veurem si és que acaba sortint o no de la llista. Sabria una mica de greu, la veritat, que li haguéssim, això, de dir adéu, que l'haguéssim d'acomiadar, però de moment la tenim aquí, eh? La tenim a l'última posició. Canvi a 6:15 d'aquesta tarda de diumenge, 23 d'agost. Anem a repassar la número 44. I és el so de Bizarrap i Daddy Yankee amb la Music Sessions número 0. Sona a la llista. Bona tarda. 45.

0: Des de la 43 és el so de Joe i aquest End of Beginning. Passant 3 minutets de 6:15 de la tarda, anem repassant aquesta llista de flashback. Joe, que per cert perd 3 posicions respecte a la setmana passada i mica en mica ja va acomiadant-se de la llista, ja està fent doncs el que fan les cançons habitualment. Està seguint el curs habitual d'una cançó que arriba bastant amunt, ha estat número 1 de la llista i mica en mica doncs es va acomiadant de nosaltres. Ja sabeu que 6:15 de la tarda, a aquesta hora, en Jordi Quadras cada diumenge repassa les llistes internacionals. Ara ens quedem amb la llista europea. Anem a fer-li un cop d'ull.
1: La llista, hi ha moltes maneres de dir-ho. Però només una d'entendre-ho. El top 3 de la llista europea a la llista.
0: La nostra, la llista de flashback, és la més important del país, però també ens agrada fer cop d'ulls a altres llistes, a veure com es mou el món, què es cou a les pistes de ball i què es cou també a la resta d'emissores internacionals. Anem a repassar el top 3 de la llista europea, les cançons que més estan fent ballar doncs això, a nivell europeu. Ara mateix tenim el número 3, una cançó que evidentment ja sona a flashback. De fet, les 3 del top 3 són de les cançons importants dins la nostra programació. La número 3 és d'Another 54 Ultra i aquest Talk to You.

Un autèntic tamacle que ha entrat amb molta força a la nostra llista, també a la programació de Flashback, aquesta que es diu Talk to You. Passen 5 minutets a 6:15, anem amb la número 2 d'aquesta llista europea, Ugel, i aquesta, Moving to the Sun. I'm moving to the sun. I did it.

Moving to the Sun, el so d'Ugel, que la setmana passada va entrar al top 15 de la llista. Veurem aquesta setmana on el tenim situat. No para de fer èxits dins d'aquest àlbum anomenat 21. I per últim, però no menys important, evidentment, de fet, la més important, la número 1 arreu d'Europa, és el so de Shakira al costat de Burna Boy. I aquesta que es diu Die Die, el número 1 de les llistes europees, són a la llista de Flashback.

0: És el so de Teddy Swims i aquesta proposta, Mr. Know It All, des de la llista de Flashback. Tots coneixem alguna persona que ho sap tot, Mr. Know It All, d'aquells que li parles de qualsevol tema i, escolta'm, tenen la resposta sempre correcta perquè toquen tots els pals. Doncs una mica és el que canta Teddy Swims, una cançó espectacular d'aquest artista que té una veu inigualable, un artista que, per cert, no sé si heu vist fotografies d'ell o l'heu vist mai en directe, però porta fins i tot el cap rapat i tatuat d'aquelles persones que dius, ostres, no m'hi acostaria massa. Però tothom que el coneix en parla meravelles, diuen que és el típic osset de peluix, a més és així molt gros, porta molta barba. En fi, no us fieu de les aparences. I mira, precisament, des de la 42, saltem a la 41, us parlava que Teddy Swims té una veu inigualable, i arriba Max Navarro amb aquesta cançó que es diu així, Inigualable, un Max Navarro que, per cert, serà a l'Acústica de Figueres el cap de setmana que ve. Vota pel teu èxit preferit al 628-414-029, que a Flashback t'hi portem.
1: Ets tu, la meva rosa de Sant Jordi i el meu primer petó de l'any.
2: 41.

0: És el so de Taylor Swift, Opa Light, una cançó que tenim ubicada a la posició número 40 de la llista. És moment del flashback de flashback.
1: És moment per viatjar al passat. El flashback de flashback.
0: 10 minutets i arribem a les 6 de la tarda. De seguida continuem repassant la llista, però ja sabeu que ens agrada fer una mirada enrere i mirar llistes d'altres anys. La llista de flashback, però d'altres anys. I en aquest cas hem fet una mirada enrere l'any 2010, perquè el número 1 d'aquest mateix cap de setmana d'agost, però de l'any 2010, era per Lady Gaga amb un autèntic temacle. Us dono pistes, era l'època de Poker Face, de Bad Romance i també d'aquesta que comença a sonar. És Alejandro, el flashback de flashback d'avui, número 1 de la llista a l'agost del 2010, aquest mateix cap de setmana. Lady Gaga!

Déu-n'hi-do, quin tamacle hem anat a recuperar de la temporada 2010, Lady Gaga i aquest Alejandro, el flashback de flashback d'avui, que sona per arribar pràcticament a les 6 de la tarda. I abans no estiguem a les 6, hem de seguir escoltant els èxits que formen part de la llista més important del país, la llista de flashback. En tenim una altra, que un altre artista, un altre grup, que passarà pel Festival Acústica de Figueres, en aquest cas és Sopa de Cabra, al costat de Jordi Roca, que tant et fa festissos com et fa èxits ara mateix. I és aquesta, que es diu El Far del Sud, des de la número 40, no, 40 no, 39 ja, a la llista. No fa...

Bon rotllo, és el so de Miqui Núñez i aquesta que es diu un altre cop a la llista de Flashback, arribant pràcticament a les 6 de la tarda. Moment en el qual doncs, repassarem la última cançó que ens queda per aquesta hora. És Lady Gaga al costat de Doechii i aquest Runway.

0: l'estiu del 26. Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.
1: Les 6 en punt d'aquesta tarda de diumenge. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes a la llista de Flashback. Ja ho diu, el separador. La llista amb més fiabilitat, la llista d'èxits més important de casa nostra, la llista de Flashback, avui sense en Jordi Quadres, perquè el tenim de festa, el tenim de festa major, que a Igualada és festa major, la seva terra, i escolta'm, més que merescudes aquestes vacances. Jo sóc en Marc Frigola, us acompanyo fins les 9 del vespre, i el que diuen, avui a Igualada hi ha festa grossa i avui hi ha el Vaparitour. Fem camí a Igualada avui des de les 12 del matí fins les 6 de la matinada. Serem al Parc Central repartint ritme, repartint èxits. I, a més, en Carles Pérez hi serà des d'aquí una horeta, s'hi posarà de les 7 a les 9 del vespre en una versió una mica més extensa també del Vaparitour, al mateix escenari del Parc Central, perquè els més matiners, els que doncs, demà treballeu, per exemple, o els que vulgueu portar-hi la canalla, doncs pugueu anar al Parc Central d'Igualada. De seguida connectarem amb en Carles Pérez, que ja és per Igualada, i li farem una trucada per veure com està l'ambient avui a Igualada, avui festa grossa amb el Vaparitour. I a més, avui també festa grossa, perquè a Flashback s'estrena una nova temporada del Va de Barça amb en Jordi Plans i tot l'equip a partir de les 9 i 5, quan acabem la llista. Ja s'hi posaran amb la prèvia i tot el que ha passat i el que està donant de si aquest estiu, que no són poques coses les que us han d'explicar. I a més, avui viurem l'Elx Barça en directe a Flashback amb l'equip del Va de Barça. Ja ho sabeu, avui tenim un grapat de coses per fer fins les 9 del vespre, però estem repassant la llista. Hem fet la primera hora, hem hagut de dir adéu a la cançó dels Búhos, però el que sí que ens queda dir-vos, hem hagut de dir adéu a la cançó dels Búhos amb l'Eire Martínez, la noia Pla B. A banda d'això, a banda de totes les cançons que ja hem anat repassant, estem per la 36, doncs el que també hem de fer és repassar les cançons que aspiren a entrar a la llista, perquè aquesta setmana en tenim algunes que ja estan picant a la porta.
0: Aspira a entrar a la llista.
1: I aspira a entrar a la llista un grup d'artistes que ja hem conegut a Flashback, que ja han sonat a Flashback amb Gabriela. Elles són les Katsai. Mireu amb aquesta. Les coneixeu de sobres, les Katsai, que han tret un nou EP, un nou recopilatori, aquest 14 d'agost. I a més, doncs, han fet una projecció del videoclip, la van fer el 12 d'agost. És un videoclip molt xulo, que si el podeu tenir l'oportunitat, us recomano que l'aneu a veure. I és que han tret nova cançó, i aquesta nova cançó és l'aspirant a entrar a la llista. Es diu Animal, i molta atenció, perquè la veritat és que sona molt i molt bé. Per tant, tenim una aspirant a entrar a la llista. Veurem si ben aviat ja la presentem, i ja la presentem a la família d'èxits que formen part de Flashback. És el so de Katsai.
0: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.
1: Que soni Animal per primera vegada a Flashback, aspirant a la llista, el so de Katsai.

0: El so de BTS i aquesta que es diu Swim des de la posició número 36 de la llista de Flashback. Aquesta setmana perden una mica de pistonada. En cauen dues. Passant 10 minutets de les 6 de la tarda, sou a Flashback, sou a la llista fent el repàs setmanal dels èxits de la ràdio musical de Catalunya, la llista d'èxits més important del país, les 45 cançons que marquen el ritme allà on vagis, posis el que posis, l'emissora que posis, vagis a qualsevol discoteca, a la pista de ball que vagis, doncs aquestes són les cançons que hi escoltaràs. A Flashback, a banda de repassar-te els èxits, recordem que avui tenim Vapor i Tour. Ben aviat parlarem amb en Carles Pérez, perquè doncs, el tenim ja a Igualada, que de 7 a 9 del vespre, pels més matiners, doncs, ja farà una sessió al Parc Central d'Igualada i després festa grossa des de les 12 del matí fins les 6 de la matinada, avui a Igualada. Ja ens van dir que tenien moltes ganes de festa i, escolta'm, així serà, eh? Els de Flashback no fallarem. Seguim endavant el repàs setmanal. Ara, si ens hem quedat a la 36, anem a la 35 amb una cançó que es queda igual. La setmana passada també era el número 35 de la llista. Estem parlant d'aquesta que signen Juan Magán i Omar Montes. Ayer la vi, una cançó que, evidentment, no faltarà avui al Vapor i Tour de Flashback. Déu-n'hi-do, eh? Quines ganes tenim de festa. Va, que soni... Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
3: 35.

0: Rayos de Sol, una cançó que la setmana passada va entrar a la llista. Henry Mendes, Juan Magán, Luc Ra i la versió del 2026 d'aquest èxit. Des de la posició 34 de la llista Rayos de Sol, que queda enrere, un quart tocat de 7 de la tarda, és bon moment per recordar-te que el cap de setmana que ve hi ha el Festival Acústica i a Flashback t'hi volem portar, volem que hi vagis, però a banda d'anar-hi, doncs el que volem és que et quedis allà, que visquis el festival en primera persona i que no hagis de pensar en com tornar a casa. Per això et regalem també una nit d'hotel perquè la setmana que ve gaudeixis del Festival Acústica Nit Hotel per dues persones. Entre tots els que participeu al WhatsApp, al 628-414-029, avui m'esteu dient quin és l'èxit que us agradaria que fos el número 1 de la llista. Mira, ja tenim alguns WhatsApps, n'escoltem alguns, i així anem fent boca. A veure, hola. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
1: El meu vot és per Shakira, la seva cançó del Mundial.
0: Home.
1: Nada, una abraçada. Víctor.
0: Una abraçada, Víctor. Doncs mira, vot per Shakira i el seu Dai Dai a través del 628-414-029. Tenim més vots per aquí, eh? Hola.
2: Flashback, hola. Soc l'Elena. I a mi m'agradaria que fos el número 1, la de Mamaduixa i Joan Dausà, Julieta. Adéu.
0: Doncs mira, papi, posa-la al disc. De moment la tenim al número 2 de la llista. Veurem si aquesta setmana aconsegueix batre a la Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, que ja porta dues setmanes al número 1. Algun més? Hola.
3: Hola, bona tarda.
0: Què tal?
3: Doncs mira, volem participar en el concurs.
0: Vinga.
3: A veure si ens toca les entrades i la nit d'hotel. I votem per en Dausà, perquè és de casa i perquè ho fa molt bé. Apa, gràcies.
0: Gràcies a tu, estimada. Doncs mira, un altre vot també per Joan Dausà i Mamaduixa, i aquest papi posa-la al disc, una cançó que ja us he dit abans, que es perfila per anar pujant. De fet, la tenim al número 2, més a prop del número 1 no pot estar. Veurem si aconsegueix, doncs, aquesta setmana arribar al número 1. I us ho explico bé, el que us estava comentant, i és que a Flashback volem que visquis l'acústica de Figueres amb una experiència completa. Avui a la llista et sortegem aquesta nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final sense haver de pensar en la tornada a casa. Música en directe, una gran nit de festa i l'hotel, que t'estarà esperant amb el llitet ben fet, perquè tornis de festa. 628-414-029 per participar al concurs de la llista de l'acústica. És molt fàcil, Entreu al WhatsApp, 628-414-029, m'envieu una nota de veu com les que heu escoltat, dient quin és el vostre vot, quin és la cançó que us agradaria que fos el nou número 1 de la llista, i de seguida us escoltem. Molta sort a tots i a totes. Fem quatre anuncis i de seguida tornem a la llista de Flashback.
4: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. Andorra
5: 96.0. Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
6: El domini de la bicicleta al país l'encapçala Palarinsal Gran Valira Resorts i des de l'any passat disposa del Bike Wall com a eina principal per al desenvolupament i la formació de BTT. Aquest any presenta la gran novetat, la zona Green Gravity Descent, que connecta la part alta del Bike Park fins a la base i reforça l'oferta pensada tant per a usuaris experts com per a públic familiar i també d'iniciació. Aquesta zona es complementa amb les opcions d'aprenentatge de ciclisme que ofereix l'estació, amb l'escola, els diferents campus d'estiu i el Club Furious, el qual potencia el jove talent de les dues rodes al país. En trobareu detalls al web palarinsal.com.
5: Activitats i esdeveniments. Palarinsal Gran Valira Resorts.
4: Flashback Andorra. Al cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits.
7: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
8: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
7: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'Avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
9: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
10: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
11: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
10: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
11: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
12: Camí a la feina, de tornada a casa o sigui quin sigui el teu trajecte, fes que vagi sobre rodes. Escolta Flashback al cotxe i no punxaràs. Andorra.
13: 96.0. Flashback. Andorra. Flashback. 96.0.

0: És Bruno Mars i aquesta proposta que s'anomena I Just Might des de la posició número
1: 33.
0: La 33 de la llista. Oh, I just might. Un minutet i dos quarts de set de la tarda. Moment per anar a repassar la llista dels Estats Units.
1: 50 estats, però un sol so. De Nova York a San Francisco i de Miami a Alaska. El top 3 dels Estats Units. A la llista.
0: Doncs vinga, som-hi. Anem a repassar el top 3 de la llista dels Estats Units, la Billboard Hot 100, avui a la posició número 3. I tenim un artista, que és Morgan Wallen, un artista que fa country i que ja ha sonat alguna vegada a Flashback. De fet, sé segur que l'hem recomanat al backstage de Flashback, perquè les seves cançons, doncs, la veritat és que estan molt i molt bé. I té nova proposta de fa 3 setmanes, concretament, i és aquesta que es diu Been By Now. Morgan Wallen a la posició número 3 de la llista dels Estats Units.

un artista amb una veu d'allò més característica, eh? Sembla una mica Josep Montero d'Oques Grasses, que d'aquella gent que els escoltes, sents les primeres notes i ja dius, val, aquesta cançó és d'ell, doncs aquesta veu tan nasal de Morgan Wallen. Been By Now és la tercera posició a la llista dels Estats Units. Cançó que la veritat és que ens agrada bastant tant i que podria ser, qui sap, si algun dia acaba entrant a la llista de Flashback. Anem a la número 2. La signa Taylor Swift des de la banda sonora de Toy Story 5, que és aquesta, I Knew It, I Knew You.

I Knew It, I Knew, i una cançó que la setmana passada va entrar al top 10 de la llista. Veurem com li va aquesta setmana a Taylor Swift amb aquest temacle. I anem a la número 1 de la llista dels Estats Units, la Hot 100 de la Billboard. És de Ella Langley i aquesta que es diu Choosing Texas. Atenció amb aquesta cançó que està apareixent a moltes llistes i veurem si acaba també aterrant a la llista de Flashback.

0: Xus in Texas, eh? Atenció amb aquesta cançó. Ella Langley està patant-ho a diverses llistes i veurem si també aquest so country ens acaba arribant a casa nostra. De moment la tenim molt en compte i, evidentment, com fem sovint a Flashback, de fet sempre, i a la llista també, no perdem pistonada al que passa arreu del món. Dos quarts tocats de 7 de la tarda, seguim endavant a la Ràdio Musical de Catalunya, seguim endavant en aquest repàs setmanal de la llista d'èxits més important del país, la llista de Flashback. Ara ens fixem en la posició número 32.
1: Els èxits Flashback neixen a la llista.
0: I a la 32 hi tenim a Bibi Rexha amb New Religion. Sona a la llista, sona a Flashback.
1: 32.

0: camins, somnis i promesa del so de Sopa de Cabra amb la Su i Mon DJ. I aquesta proposta que sona a la llista des de la posició número 31. Aquesta setmana perden una mica de pistonada, perden dos llocs.
1: Camins que hem de fer sols.
0: 5 minutets i ens plantem a 3 quarts de 7 de la tarda, que ràpid passa el temps repassant els èxits de Flashback, les 45 cançons més importants del país. De seguida anem a la número 30, abans recordar-vos que, com que hem escoltat Sopa de Cabra seran el cap de setmana que ve al Festival Acústica de Figueres, i a la llista de Flashback avui estem sortejant una nit d'hotel per dues persones perquè visquis els concerts de l'Acústica i, a més, no t'hagis de preocupar per tornar a casa. D'acord? Per tant, nit d'hotel per dues persones a Figueres gràcies a la llista de Flashback. Què has de fer per participar? T'estaràs preguntant. Doncs molt fàcil, 628-414-029, WhatsApp de la Ràdio Obert. Has d'enviar una nota de veu i dir-me quina cançó t'agradaria que fos el número 1 de la llista, d'acord? Entre tots els que participeu, doncs sortejarem aquesta estada de l'hotel per dues persones perquè visqueu l'Acústica en primera persona i perquè gaudiu de l'Acústica gràcies a Flashback.
2: Els èxits Flashback neixen a la llista.
0: Baixem una mica les pulsacions amb Sienna Spiro des de la 30 i aquesta que es diu Die on this Hill.
2: 30.

0: Tamacla, Daniel Moliner, aquest Me Acuerdo de Ti a la llista. Des de la posició número 29 en cau una. Aquesta setmana la teníem ubicada a la 28, ara a la 29 de la llista d'èxits més important del país, la llista de Flashback, 3 quarts tocats de 7 de la tarda. Per cert, que fa res, acabem d'escoltar Sin Aspiro des de la posició número 30, una cançó que ha guanyat 2 llocs, i un amic m'ha escrit un missatge i em diu: escolta'm, no em pots posar aquesta cançó ara, un diumenge, tornant de vacances, estic a punt de plorar. Sí, nois, que sapigueu que Sin Aspiro és una de les artistes que va pujant, i per molt que siguem estiu, per molt que tot sigui hi hi ha ha, doncs les balades a Flashback també, evidentment, tenen el seu lloc i el seu protagonisme. Seguim endavant a la llista de Flashback, avui substituint en Jordi Quadras, que el tenim de vacances. És festa major d'Igualada, casa seva, i segurament el tindrem de festa. A més, festa amb el Va Per i Tour, De seguida connectarem amb en Carles Pérez, que ja està arribant al Parc Central d'Igualada, que hi estarà punxant des de les 6 de la tarda, des de les 7 de la tarda, perdoneu, fins a les 9, i després el Va Per i Tour, doncs, de les 12 a les 6 de la matinada. No us queixareu, Avui hi ha festa per estona a Igualada. Seguim endavant a la llista, 3 quarts tocats de 7 de la tarda.
1: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. 28.
0: I anem a la 28 amb els Siderland, que són d'Igualada també. Tut, tut, turu.

0: La número 28 de la llista, Siderland, aquest tu-tu-turu, 9 minutets. I ens plantem al punt de les 7 de la tarda. Seguim endavant, anem a la 27.
1: 27.
0: I trobem el so de Second Voice. I aquesta que va agafant protagonisme Flashback i es diu Let Me Be. Una cançó que aquesta setmana, per això, en baixa dues. La teníem ubicada a la 25, ara és a la 27, el projecte de Second Voice. I aquest Let Me Be.

0: Tonight, we free, no sleep.
1: Cançó que també podeu votar a www.flashback.cat/la llista. Ja sabeu que els vostres vots són importants per confeccionar la llista d'èxits més important del país, la llista de Flashback. Seguim endavant. Camí a les 7 de la tarda repassant els èxits que ens fan ballar, els èxits que doncs, fan que la llista de Flashback prengui forma, les 45 cançons més importants del moment.
2: La llista.
1: I ens fixem ara en música de casa, els 31 FAM, que seran a l'acústica de Figueres el cap de setmana vinent, amb cançons com aquesta, La Família, des de la número 26. Sona Flashback, bona tarda.
2: 26.

0: El so de 31 fam i la família sona a la llista, 5 minuts i les 7 de la tarda. Moment en el qual començarà ja oficialment el Vapari Tour a Igualada. I és que avui també tenim una sessió de tardeo d'en Carles Pérez. Aquí ja tenim a Igualada i aquí ja tenim en línia. Carles, què tal, com estàs?
1: Hola, Marc, i oients de Ràdio Flashback. Bueno, jo, mira, acabo d'arribar, eh?
0: Sí,
1: acabo d'arribar, i d'aquí 5 minuts comencem a punxar aquí amb una cosa que no havíem fet mai, que és una sessió de tarda,
0: sí.
1: a part de la sessió de nit. O sigui, això no treu que estiguem fent el Vapari Tour a la nit, però fem com una mena de prèvia del Vapari Tour a partir de les 7 aquí a Igualada, al Parc Central, eh? És a dir, el mateix escenari. Estic just a sota l'escenari, no he pujat encara.
0: Ostres,
1: però el mateix escenari des de les 7 fins les 9. Llavors descansarem i soparem una miqueta,
0: sí.
1: Esperarem que acabis de fer la llista i vinguis cap aquí, i a partir de les 12 la liem. A més, també, en versió XXL del Vapari Tour, perquè Igualada, crec que com l'any passat, durarà 6 hores.
0: Mare de Déu. A Igualada tenen moltes ganes de festa. L'any passat ja ens van demanar 6 hores, i aquest any ha sigut 6 hores més el teu tardeo, que començarà ara res, d'aquí a les 7 de la tarda.
1: Exactament. Doncs estem ja preparats. I a més, deixeu-me dir, avui hi haurà sorpresa a Igualada.
0: Epa.
1: De debò, eh? Sí, i no és una manera de parlar. O sigui, avui... Bueno, hi ha una cançó que està sonant de fons, i que també l'estàs sonant per algú. I res, ja no diem res més.
0: Ho deixem aquí. Déu-n'hi-do, eh? Avui serà festa grossa a Igualada. Carles, cuida't molt. Descansa el que puguis entremig, perquè avui a Igualada es lia fort, eh?
1: Sí, senyor. Us espero a tots. A partir d'allà, 3 minuts i comencem, i a partir de les 12, sessió de nit, fins les 6 amb tu, Marc, i amb el Presas. I amb el gran Germán.
0: I en Germán, per allà també, en fi, tothom. Festa grossa de Flashback.
1: Festa grossa avui.
0: Carles, moltes gràcies. Que vagi bé aquesta tarda.
1: Una abraçada, que vagi bé.
0: Adéu, mestre. Carles Pérez, avui també present a la llista de Flashback. El tindrem punxant a Igualada. I ja us ho he anunciat una mica, eh? Hi haurà sorpresa a Igualada. Per tant, si esteu decidint si veniu o no veniu, jo de vosaltres vindria i no em perdria aquest Vapari Tour d'avui. La llista. Seguim endavant a la llista de Flashback, repassant cançons. Anem directe a la número 25, amb Bruno Mars, i aquesta que sona de meravella, On My Soul. Benvinguts i benvingudes a Flashback. Bona tarda. 25.

Són les 7. Només èxits. Estiu del 26. Flashback. La llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.

0: Una cançó que Mamaduixa dedica a la seva gent, a la millor gent del planeta, Tamacla, que sona a la Ràdio Musical de Catalunya per obrir la tercera hora de la llista. Les 7 i 3 minuts d'aquesta tarda, tarda vespre de diumenge, a punt d'arrencar nova temporada Flashback, serà a partir del 31 d'agost. Avui qui també arrenca són els companys del Bala Barça, i és que el Barça debuta a la Lliga contra l'Elx, al camp de l'Elx, serà a 2:15 de la nit, i en Jordi Plans i companyia doncs s'hi posaran 20 minutets abans, mitja hora abans, quan acabi la llista, ja els tindreu per aquí i us aniran explicant totes les novetats d'aquest estiu, les novetats d'aquesta temporada que comença, i us explicaran també el partit. Podreu viure el partit, l'Elx-Barça, de la millor manera possible, clar que sí, amb l'humor que els caracteritza i, a més, doncs amb el rigor que també està present el Bada Barça. 4 minuts per sobre, a les 7 de la tarda, hem escoltat a Mamaduixa amb la millor gent del planeta, amb Mamaduixa, que també tenim a la llista, al costat de Joan Dausà, amb Papi posa el disc, una cançó que és el número 2, i veurem si aconsegueix batre a Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa, que recordem que és el nostre número 1. També tenim per allà Anna Mena i Lola Índigo amb Petito A, a veure què passa, a veure si aconsegueixen també arribar al número 1. Mamaduixa, que perdia dos llocs amb la millor gent del planeta, ens hem quedat a la 24, anem a repassar la número 23.
1: La llista.
0: El so de Justin Bieber amb Nicki Minaj i un clàssic ja, Beauty and a Beat, sona Flashback, sona la llista.
1: 23.

0: La teníem a la número 20 aquesta setmana des de la 22. Cau dos llocs Alex Warren i aquest so tan positiu, Fever Dream, a la llista de Flashback. Falten 5 minutets per arribar a un quart de 8 del vespre, fent camí a les 9, moment en el qual coneixerem el nou número 1 de la llista, o el mateix número 1 de la llista. No ho sabem, si serà nou o no, si serà un número 1 renovat, o si, per contra, Quevedo i Elvis Crespo repetiran per tercera setmana consecutiva amb un dels èxits de l'estiu, amb La Graciosa. Això, per saber-ho, el que haureu de fer és quedar-vos fins al punt, això, de les 9 del vespre, a veure si hi ha sort, a veure si Joan Dausà i Mamaduixa doncs fan el sorpasso, a veure si Anna Mena i Lola Índigo també pugen al número 1 de la llista. En fi, els tenim a tots allà intentant treure fora del número 1 a Quevedo i Elvis Crespo. El que fem ara a la llista és doncs escoltar els vostres missatges, perquè a través del 628-414-029-8 tenim un concurs en marxa entre tots els que participeu. I feu el vostre vot a través del WhatsApp, 628-414-029, em dieu, amb nota de veu, quin és l'èxit que voleu que sigui número 1 de la llista. Doncs entre tots els que participeu farem un concurs i farem un sorteig a veure qui li toca anar al Festival Acústica de Figueres. Una nit d'hotel per dues persones, perquè visqueu el Festival Acústica sense haver de pensar en com tornar a casa. Mireu, per participar és molt fàcil, heu d'enviar missatges com aquest. Hola!
1: Hola, Flashback.
0: Hola.
1: Jo vull que el número 1 sigui la Luke Big Band.
0: Val.
1: Amb el Xavier, el tècnic de so, sí. Perquè em dic Xavier i vaig cantar amb
0: Home.
1: Ells. Adéu.
0: Gràcies, Xavier, pel teu vot. Doncs vinga, t'anotem. Que xulo poder cantar amb la Ludwig, no, nano? Molt bé, molt bé. Més notes de veu per aquí. Hola.
2: Hola, Flashback.
0: Bones.
2: Soc la Paula.
0: Hola,
2: i Paula. Voldria que sigués el número 1 de la llista.
0: Sí.
2: Papi, posa'l el disc de Mamaduixa i Joan Dausà. Adéu.
0: Bastants vots, per Papi, posa'l al disc. Més votacions al 628-414-029.
3: Hola. Jo sóc la Sílvia i voldria votar per la cançó Perduts tu i jo, d'acord?
0: Sí.
3: Que és molt bonica. I si pot ser també participar en el concurs que esteu fent de l'hotel.
0: Sí.
3: I desitjar molt bon diumenge i feliç tarda a tothom.
0: Gràcies, Sílvia, pel teu missatge. Una nota de veu més per aquí.
4: Hola, Flashback, em dic Elsa.
0: Hola,
4: i per
0: Elsa.
4: Mi, la cançó número 1 és Papi posa-la al disc de Joan Dausà.
0: Carai, tu.
4: Gràcies.
0: Allau de vots, per Papi posa-la al disc. Veurem si heu votat el mateix a través de www.flashback.cat/la-llista i heu decidit amb els vostres vots que aquesta ha de ser la nova cançó que lideri els èxits a Flashback. En fi, tot això que us estava explicant té una raó de ser, i és que avui a la llista sortegem una experiència completa a l'Acústica de Figueres. El premi inclou una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final sense haver de pensar en com tornar a casa. Podràs viure una gran nit de festa, música en directe, música en català, la ciutat de Figueres i, a més, després, xinutxant anar cap al teu hotel, relaxar-te i no haver de pensar en tornar a casa. Si vols acabar de l'Acústica i tenir el llit fet en un hotel a Figueres, participa al concurs 628-414-029. M'envies una nota de veu, votes, em dius quin èxit vols que sigui el nou número 1 de la llista i, entre tots els que participeu, a quarts de 9 del vespre farem el sorteig. Molta sort a tothom. Camí a un quart de 8 del vespre, fem una petita pausa i de seguida seguim repassant la llista de Flashback.
5: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback. Andorra.
6: 96.0. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
7: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
6: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
8: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
9: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
8: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
7: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
10: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
7: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
11: Benvinguts al vol 2026 de la companyia Flashback, amb destí a l'estiu. No serà un viatge qualsevol. Ens acompanyaran els ritmes més calents i els èxits més refrescants. Els nostres auxiliars de vol són a la vostra disposició per a qualsevol petició. Per assegurar-vos un vol ben mogut, no cal que us cordeu els cinturons. Ah, i podeu ocupar el passadís com si fos una pista de ball. Poseu-vos còmodes i gaudiu del trajecte.
5: Flashback, el so de l'estiu. Ed Sheeran.

0: Des de la posició número 21 de la llista, som davant de la pujada més forta de la setmana, Another 54 Ultra, i aquest Talk to You, tot just és la quarta setmana amb nosaltres a la llista de Flashback, i aquí els tenim, la setmana passada en van pujar 8 cap amunt, i aquesta 9, convertint-se en la pujada més forta, una de les cançons de l'estiu, i una de les cançons que han marcat la temporada d'Eivissa. Un quart i mig de 8 de la tarda, sou a Flashback, sou a la llista fent el repàs musical i setmanal de la Ràdio Musical de Catalunya, repassant les 45 cançons que aspiren a arribar al número 1 de la llista. I mira, ja que ho aspiren, n'hi ha que són dins, però n'hi ha que no paren de picar a la porta, i ara ens anem a fixar amb una de les novetats que us volem presentar, una cançó que aspira a entrar a la llista en algun moment. La signa Alba Morena, una artista que no teníem controlada, que no havia sonat encara Flashback, però que ens presenta una versió, atenció, del Mar de Manel. Compte amb aquesta, que aspira a entrar a la llista i que és realment bona.
1: Aspira a entrar a la llista.
0: I com tots els èxits que aspiren a entrar a la llista, no li perdem la pista. Aquesta és el Mar, la cançó d'Alba Morena, que sona per primera vegada Flashback.

0: Sempre està bé recuperar el so de Manel, i mira que és arriscat fer versions de cançons que han estat un autèntic himne de casa nostra. Alba Morena s'ha atrevit a fer aquesta versió del Mar, i la veritat és que li queda d'allò més bé. Cançó que festiu i cançó que aspira a entrar a la llista. Veurem si en les properes setmanes ja us anunciem que forma part dels 45 èxits més importants del país.
1: Els èxits Flashback Nation a la llista.
0: Seguim endavant amb aquest repàs setmanal de la llista. Arriba el so de Tame Impala amb Genie de Blackpink, i aquesta que es diu Dràcula segueix pujant a la llista. Ara els trobem a la posició número 20.

0: És el so d'Ivan Herzog. Molt d'atenció perquè traurà nou treball d'estudi el 18 de setembre. Esperem tenir-lo ben aviat a Flashback. Aquesta és Des de lluny. Ivan Herzog, que queda enrere la ràdio musical de Catalunya des de la posició número 19 de la llista. Aquesta setmana en perd 3. 3 cap avall, caiguda de 3 posicions d'Ivan Herzog amb aquesta cançó que ens va cantar en directe al Time Out Market i va ser una cosa espectacular. Pell de gallina, podeu recuperar aquest momentàs entrant a les xarxes socials de Flashback, a Instagram, @flashbackoficial. 2 quarts tocats de 8 d'aquesta tarda, de diumenge, fent camí a les 9 del vespre, moment en el qual sabrem quin és el número 1 de la llista. Veurem si Quevedo i Elvis Crespo mantenen es mantenen com a número 1 de la llista amb La Graciosa per tercera setmana consecutiva, o si per contra, doncs, Joan Dausà i Mamaduixa, Ana Mena i Lola Índigo, Els Amics de les Arts, o inclús Shakira i Barna Boy, doncs, li prenen aquest privilegi de ser el número 1 de la llista. Ara, a la llista de Flashback, per això, el que fem és moure una mica la cintura, moure els malucs, perquè anem a repassar el top 3 de la llista llatina.
1: El bressol de la bachata, el merengue i la música urbana. Amb molta buena onda. El top 3 de la llista llatina. A la llista.
0: La número 3 és per Bad Bunny, aquesta EO.

Un artista Bad Bunny que ha fet el primer dels concerts que seran per tancar el Debí Tirar Más Fotos World Tour, que l'ha portat per moltes ciutats d'arreu del món, i està molt bé que estigui tancant la gira a casa seva amb la seva gent. Un Bad Bunny també que ocupa moltíssimes posicions d'aquest top 10, entre ell i Karol G, que és l'altre artista que forma part del top 3, tenen 7 de les 10 cançons que estan incloses dins el top 10. Déu-n'hi-do com estan aquest parell d'artistes. Anem a la número 2. La número 2, com us deia, és de Karol G. Des del seu nou treball d'estudi, que va sortir el dia 7 d'agost, trobem aquesta cançó que es diu Alguien que te amaba.

Déu-n'hi-do, tros d'èxit de Karol G, que també ha posat ahir dins el top 5 d'aquesta llista llatina, al costat de Drake, que també forma part del seu nou treball d'estudi. I com us deia, Bad Bunny és el número 6 amb Titi Me Pregunto, el número 4 amb Nueva Yol, el 3 amb EO, el número 2 hi trobem aquesta cançó que es diu Alguien que te amaba, de Karol G, i el número 1 també hi és Karol G i forma part del número 1 amb un artista que a Flashback coneixem i coneixem molt bé. Al costat de Rusowski, l'artista del Malibu, tenen aquesta col·laboració que a mi m'encanta personalment i es diu Baby Wow, el número 1 de la llista llatina.

0: Baby, wow, quin autèntic tamacle de Karol G al costat de Rosowski, una cançó que sona de meravella i que ja és el número 1 de la llista llatina. Aquí tenim el tros, el fragment de Rosowski, d'aquest artista de Malibu. I mira, si seguim completant el top 10 d'aquesta llista llatina i trobem que Waka Waka de Shakira és el número 7, la següent cançó de Shakira és el número 9, Hips Don't Lie, Debí tirar més fotos és el 8, de Bad Bunny, i la 10, l'única cançó dins d'aquesta llista que no és ni de Shakira, ni de Karol G, ni de Bad Bunny, és de Don Omar, al costat de Lucenzo, i és una que no faltarà avui al Vapor Tour de Flashback. Aquest Danza Kuduro, que segueix petant-ho a la llista llatina, és una de les més escoltades i també l'escoltarem una estoneta a Flashback, aquest Danza Kuduro de Don Omar Lucenzo, que, mira, m'ha sorprès que estigués encara al top 10 de la llista. La número 11 és Gasolina, o sigui, en fi, aquesta llista només té tamacles, com els que sonaran avui, com us deia, el Vapor Tour de Flashback a Igualada, des de les 6, des de les 12 i fins a les 6 de la matinada, no us ho podeu perdre, amb en Carles Pérez, l'Andreu Presa, el Gran Germán, i qui us parla, Marc Frigola. Festa assegurada al Parc Central d'Igualada.
1: El compte enrere més seguit del país. La llista.
0: 5 minuts i arribem a 3 quarts de 8 del vespre. Arriben Flashy Ice Cream, 31 fam, i aquesta que es diu Dora Yakis, des de la posició número 18.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa com el Barça al Rubi.
1: 18.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback Nation a la llista.

0: Drop Dead, el so d'Olivia Rodrigo a la llista de Flashback, un minutet i tres quarts de vuit del vespre. Traieu agendes, apunteu-ho bé, els dies 1, 2, 5 i 6 de maig. Olivia Rodrigo serà a Barcelona, serà al Palau Sant Jordi en la seva gira mundial. Quatre dates, Déu-n'hi-do, farà parada a casa nostra. Per tant, si sou fans d'aquest tros d'artista, doncs ja ho sabeu, podeu comprar les entrades a ticketmaster.es. A la llista de Flashback seguim endavant i ara fem una ullada a la posició número 16, una posició que ocupen DJ Goja i Jason Derulo.
1: Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.
0: És aquesta que ja sona de fons, l'Afro House, apoderant-se de les llistes del país. Aquesta s'anomena Mi Chico, sona a Flashback. Bona tarda. 16.

0: La cançó oficial del Tour de França la van signar ells, els Doctor Prats. Aquesta que es diu Energia sona a la llista de Flashback des de la posició número 15. I energia no ens en falta, eh? Flashback en un diumenge ple d'esdeveniments. Ara la llista fins a les 9 del vespre. Després tindrem els companys d'Alba de Barça, que a 9:45 juga l'Elx-Barça. En Jordi Plans i companyia s'hi posaran, això, una estoneta abans. Ja, quan s'acabi la llista a les 9, doncs ja arrencaran amb aquesta prèvia. I després també avui festa grossa al Vapari Tour d'Igualada. No falteu al Parc Central, perquè us hi esperem a tots i a totes en una versió XXL del Vapari Tour des de les 12 de la nit fins a les 6 de la matinada. La llista. 10 minuts i ens plantem al punt de les 8 del vespre, moment en el qual ja estem arribant a això. Hem superat ja el top 15, mira, estem a la posició número 14 amb aquesta cançó que sona de fons, és el so de Cora, es diu Perduts, tu i jo. Benvinguts i benvingudes a Flashback.
1: Llums suaus al mar tranquil, somnis que em porten cap aquí.
2: 14.

0: Sí, picant a la porta del top 10 de la llista, el trobem aquesta setmana a la posició número 13, en puja una cap amunt. Quatre minutets i arribem al punt de les 8 del vespre. De seguida repassem aquest top 10 que us estàvem comentant. Abans anem al flashback de Flashback.
1: És moment per viatjar al passat. El flashback de Flashback.
0: Concretament aquest cap de setmana d'agost, l'any 2023, el número 1 de la llista era Vagabundo, de Sebastián Yatra.
2: Hola, hola, soc Sebastián Yatra. Hola. I escoltes Flashback. Només èxits.

festiu del 26. Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.

0: Ugeli Solto, no hi ha millor manera de començar nova hora a la llista de flashback amb aquest Jamaican Bam Bam des de la posició número 12. Passen 3 minuts de les 8 del vespre. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Si us acabeu d'incorporar, Ugeli Solto des de la número 12, obrim l'última hora de la llista i això vol dir que ve l'hora de la veritat, l'hora de conèixer el top 10, de seguida hi entrarem, i també de conèixer el número 1 de la llista. Ja veurem si Quevedo i Elvis Crespo repeteixen amb la Graciosa o si, per contra, tenim nou número 1. Ja sabeu que avui també estem fent el concurs del Festival Acústica de Figueres. Us estem regalant una nit d'hotel per dues persones perquè viviu l'acústica doncs com cal, perquè aneu als concerts sense preocupar-vos, que heu de tornar a casa, i sortegem aquesta nit d'hotel per dues persones, a més a la ciutat de Figueres, perquè no us hagueu ni de desplaçar. I abans d'entrar al top 10, abans d'escoltar la número 11 de la llista, el que hem de fer és repassar quin ha estat el protagonista d'aquesta setmana.
1: Festes, premis, concerts, xafarderies, portades, titulars... L'artista flashback protagonista de la setmana... A la llista.
0: Aquesta setmana a la llista hem de destacar diversos artistes. Per una banda, Bad Bunny, ja n'hem parlat quan hem fet el repàs de la llista llatina, està petant-ho moltíssim i ha començat els últims concerts a casa seva, a Puerto Rico, doncs per tancar com Déu mana el Debí Tirar Más Fotos World Tour. Ha portat a Diego Flow, ha portat a Arcángel, ha portat els pares del gènere i la gent de Puerto Rico doncs s'ha embogit completament perquè ha ajuntat bàsicament el bo i millor dels artistes del seu país. Però hem de parlar també d'un artista que és una mica la nota negativa d'aquesta setmana. Si més no, un artista que ha generat bastanta polèmica, un artista del qual la veritat és que sabeu allò que direm? No ens ho esperàvem. Que potser ens ha decebut una mica, fins i tot. No, bueno, estic fent bastanta broma. El tema, però, és que hem de parlar de Bruno Mars, que aquesta setmana hem sabut que està venent entrades a Londres. Pels seus concerts, farà 4 concerts a Londres, doncs està venent entrades sense visió. Només podràs anar al concert a escoltar-lo i aquestes entrades valen ni més ni menys... que 70 euros. When I see your face, la cara que em va quedar a mi quan vaig veure aquesta notícia. Déu-n'hi-do, Bruno Mars, que aquesta setmana ha estat una mica al centre de la polèmica. Han sortit a la venda les seves entrades pel tour que fa a Londres i n'han posat unes a la venda que diu No See Only Listen o alguna cosa com aquesta. Si entreu a la pàgina web ho veureu, podeu comprar aquestes entrades que valen gairebé 60 pounds, és a dir, uns 70 euros. Déu-n'hi-do, 70 euros per anar a veure l'ambient de Bruno Mars, perquè sereu a l'estadi, formareu part del concert, però el que no fareu serà poder veure el vostre artista. I clar, anar a un concert de Bruno Mars sense poder-lo veure amb el show que arriba a muntar en directe, doncs home, és una mica decepcionant, no ho trobeu? En fi, una de les notícies de la setmana, una de les polèmiques de la setmana, i com a protagonista, Bruno Mars. Déu-n'hi-do, espero que això ho resolgui aviat i que no hi hagi masses artistes que s'apuntin al carro, perquè això serà una nova tendència. Si no, haurem d'anar a escoltar els nostres artistes preferits. Home, per això ja tenim la ràdio.
1: La llista.
0: I a la llista escoltem els nostres artistes preferits. Bruno Mars, aquesta no li treu ningú, The Lazy Song de la temporada 2011.

0: Tot un èxit de Taylor Swift. Una cançó més que incorporem a la nostra antena d'aquest tros d'artista. La setmana passada entrava al top 10 de la llista, però aquí la tenim perdent una posició amb I Knew It, I Knew You. La banda sonora de Toy Story 5, que perd un lloc a la llista, surt del top 10, i això vol dir que pràcticament a un quart de 9 del vespre estem ja preparadíssims per entrar a les 10 cançons més importants del país. Les 10 cançons que més mouen a les pistes de ball de casa nostra i que més sonen arreu del món. Taylor Swift, que amb aquesta cançó, que forma part de la banda sonora de Toy Story 5, doncs ha fet allò de... Ara ha entrat, ara ha sortit. Però, escolteu, si us agrada, podeu votar-la, eh? www.flashback.cat/la llista i podeu fer que torni a entrar al top 10 de les cançons més importants de casa nostra. Ara sí que sí, a la llista, ens submergim en el top 10.
1: Les 10 millors de la setmana. Els 10 artistes que més sonen. Els 10 èxits capdavanters de Flashback. El compte enrere arriba al seu final. Entrem al top 10 de la llista.
0: Moment de la veritat a la llista de Flashback, pràcticament un quart de 9, i és moment de posar una de les cançons que més pugen les últimes setmanes. És un altre èxit d'Ugel, aquest productor de Marsella, que ja ens va sorprendre amb el Jamaican Bam Bam. S'ha fet molt conegut per aquesta cançó i ha arribat arreu, però ja porta uns anys fent que l'Afro House i el Latin House siguin un dels gèneres que predominen a tot arreu. I Ugel s'ha unit a Imael Angel i també a Ultra Naté, una de les veus més poderoses del House, per fer la cançó que tanca aquesta setmana el top 10. En puja 5, Ugel, entrant al top 10 de la llista.
1: Els èxits Flashback neixen a la llista.
0: Amb aquesta que es diu Moving to the Sun.

0: El número 10 de la llista, Ugel, Moving to the Sun.
1: La llista, les 45 cançons que competeixen per arribar al número 1.
0: Ja hem entrat en el moment clau d'aquesta llista d'avui diumenge, dia 23 d'agost del 2026, fent camí a les 9 del vespre. Però és que en aquesta llista d'avui també tenim doncs, un sorteig molt especial, i és que avui sortegem una experiència completa perquè visquis l'acústica de Figueres des de dins. El premi que inclou doncs, una nit d'hotel per dues persones per viure la música i la festa fins al final sense haver de pensar en la tornada a casa. Clar. Nit de festa, música en directe, música en català i, a més, un hotel esperant-te, allò amb el llit ben fet, perquè quan baixi el volum tu també puguis baixar revolucions i quedar-te a dormir a Figueres. Participa és molt fàcil, 628-414-029, WhatsApp obert, m'envies una nota de veu i em dius quin èxit vols que sigui el número 1 de la llista. Entre tots els que participeu farem aquest sorteig. Molta, molta sort a tothom. I anem a escoltar alguns dels whatsapps que ens van arribant al 628-414-029.
2: Hola, Flashback.
0: Hola.
2: M'agradaria votar per l'Anna Mena i la Lola Índigo.
0: Molt bé.
2: Amb Petito, i participar a la nit d'hotel a Figueres. Que tingueu bona tarda. Adéu.
0: Gràcies, estimada. T'apuntem en aquest sorteig per anar a l'acústica més. Hola.
3: Hola, Flashback. Hola. Què tal? Soc la Kira. Jo vull que el Topo es mantingui amb la Graciosa de Quevedo.
0: Mira.
3: I m'agradaria molt entrar en el sorteig de l'acústica de Figueres. Molts petons, gràcies.
0: Gràcies a tu per la teva nota de veu. Ens segueixen arribant missatges al WhatsApp 628-414-029. Algun més per aquí? Hola.
4: Hola, Flashback. Soc la Natàlia des de Reus i voto per Papi, posa'l al dit, ja que crec que és el hit de l'estiu. Volem anar a l'acústica. Gràcies.
0: Gràcies a tu, Natàlia. Doncs mira, més vots també per Papi posa del disc. D'altres que creuen que la Graciosa s'ha de mantenir, podeu dir-hi la vostra al 628-414-029. I mira, ara un missatge molt especial de l'Àlex Mat, el nostre company dels caps de setmana, que el tenim al cotxe i també suposo que està amb algun amic i ens envia aquesta nota de veu.
5: Hola, Flashback, mira.
6: Hola, Marc, com estàs?
5: Som aquí al cotxe, tornant de Calafell, ara hi ha una mica de retenció,
0: sí,
5: i ens animes molt la tarda. I ens agradaria molt també votar una cançó dels Amics de les Arts.
0: Home,
5: segurament t'estimo. A tu també, Frigola.
0: Jo també els estimo, aquest parell. Nota de veu que ens han enviat a través del WhatsApp, 628-414-029. Ja ho sabeu, si voleu anar a l'acústica de Figueres per la cara i teniu una nit d'hotel, doncs només ens heu d'enviar aquesta nota de veu, voteu per un èxit i la nit d'hotel pot ser vostra. Passant 5 minuts d'un quart de 9 del vespre, a Flashback seguim endavant en aquest repàs setmanal de la llista. Hem entrat a la cosa seriosa ja, hem entrat al top 10 de la llista. Anem a repassar la número 9. Déu-n'hi-do com es posa la cosa de seriosa.
1: Els èxits Flashback neixen a la llista.
0: És el so de Quevedo, amb aquesta que es diu Ni Borratxo, des de la posició número 9. Benvinguts, benvingudes.
7: Vull

és el so dels Tiets. La setmana passada van entrar al top 10 de la llista i aquesta, doncs, pugen una posició des de la número 9 fins a la 8.

0: país, també hem de fer una mirada a què s'està escoltant a altres països. I ara ens anem al global, al arreu del món, a la Billboard Global 200, la llista global del món. Anem a veure quines són les cançons que ara mateix estan al top 3.
1: Si hi hagués vida extraterrestre, quina música escoltarien? Com que no ho sabem, ens quedem a la Terra. Els èxits que més sonen a tot el món. El top 3 de la llista mundial. A la llista.
0: Xarts globals, perquè no només posem música de casa, ja ho sabeu, també fem una mirada panoràmica arreu del món, a la resta de llistes i a la resta de, doncs, d'emissores, també. I en aquest cas, el que hem de fer és repassar la llista global, la llista mundial. Anem al top 3. La tercera cançó és una cançó que també està sonant i molt als Estats Units, perquè l'hem repassada ja. De fet, és la que més està sonant a la Billboard Top 100 de la llista dels Estats Units, la llista més important dels Estats Units. I és una cançó que signa Ella Langley. Ja us he dit abans que compta amb aquesta artista perquè ho està petant amb una cançó que es diu Choosing Texas. És la número 3 a la llista mundial.

Chus in Texas, Ella Langley, que mica en mica es va fent un nom, un artista que et descobrim a Flashback i que veurem si ben aviat entra a la llista més important d'èxits del país. I Della Langley, que es forma part del número 3 d'aquesta llista mundial. Anem a la número 2. És la més nova d'Ariana Grande. Es diu Hey, That Made You Love Me.

Hate That I Made You Love Me, la més nova d'Ariana Grande, també traient el nas mica en mica per les llistes internacionals. Avui la tenim a la posició número 2 de la llista mundial. I la número 1, la cançó més important arreu del món, és de Shakira i Barnaboy. Sí, sí, la cançó del mundial, que de seguida repassarem perquè es troba dins el top 5 de la llista. És aquest Die Die.

0: Un temacle que ens ha estat acompanyant tot l'estiu i que de seguida repassarem, perquè, com us deia, és el top 5 de la llista. Dai Dai, la cançó número 1 arreu del món.
1: Flashback, la llista més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.
0: Toquen 8:45 del vespre, sou a Flashback, sou a la llista. Anem a la número 7, la signen Banda Neon i Buhos, El Ventilador. 7.

0: És el so dels Catarres i aquest diumenge, sense drama, la tenim ubicada a la posició número 6, picant la porta del top 5. De fet, la setmana passada hi eren i ara han caigut un lloc avall.
1: Tots els dies que vindran.
2: La llista, les 45 cançons que competeixen per arribar al número 1.
0: Passant 5 minutets de 2:15 del vespre, anem fent camí cap a aquest top 5 de la llista, moment clau, moment important d'aquesta llista d'avui, diumenge 23 d'agost. Déu-n'hi-do com passa de ràpid aquestes 4 hores de ràdio que compartim, i estem arribant ja al punt àlgid, al punt en el qual descobrirem si tenim nou número 1, si la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo es manté a dalt de tot, en fi, fent el repàs habitual als èxits que mouen el país. El repàs habitual de la llista més important que hi ha a Catalunya, la llista de Flashback. I en aquesta tarda d'èxits, doncs, el que fem també és repassar les cançons que piquen a la porta. La llista de Flashback és la llista on tots els èxits, on tots els artistes volen ser. I ara mateix tenim un nou àlbum que va sortir a principis d'agost. Es diu No me arrepiento de sentir tanto. És el nou àlbum de Karol G. I a dins hi ha una col·laboració que és entre dos artistes Flashback, però dos artistes que mai pensàvem que col·laborarien plegats, però ho han fet. És una cançó d'amor i és boníssima. La signen Karol G, evidentment, i Bruno Mars. Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.
2: Aspira a entrar a la llista.
0: Preneu nota d'aquesta, que es diu Still i que té pinta a ser un exitàs. Karol G, Bruno Mars.

0: Still, així es diu aquesta de Karol G i Bruno Mars. Ens recorda el Die With A Smile de Lady Gaga i Bruno Mars. Quin autèntic temacle. Compte que aquesta aspira a entrar a la llista i és molt possible que ben aviat la tinguem entre les 45 cançons més importants del país. 5 minutets i 3 quarts de 9 del vespre, fent camí mica en mica al número 1. Ara ja sí que entrem de ple al top 5 de la llista, d'acord? Anem mica en mica escalant posicions i ara qui arriba és Shakira al costat de Barna Boy.
1: La llista on volen aparèixer tots els artistes és la nostra. La llista de Flashback.
0: Die Die, la cançó del Mundial, obre el top 5 de la llista. 5.

0: És el so dels Catarres, Segurament t'estimo. Tres quarts tocats de nou del vespre, una cançó que heu volgut també que sigui número 1 de la llista. Avui, a través del 628-414-029, us estàvem preguntant quin èxit volíeu que fos el número 1 de la llista, i entre tots els que heu participat hem fet un sorteig perquè us enviem a l'Acústica de Figueres amb una nit d'hotel pagada per dues persones, i la guanyadora ha estat ella.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs hola.
1: Mira, volem participar en el concurs. A veure si ens toca les entrades i la nit d'hotel.
0: Sí.
1: I votem per endeusar, perquè és de casa i perquè ho fa molt bé.
0: Molt bé.
1: Apa, gràcies.
0: Gràcies a tu, estimada. Doncs mira, participar a la llista té premi. I tu i una altra persona us anireu a l'Acústica de Figueres a gaudir del festival i, a més, amb una nit d'hotel pagada per la cara. Gràcies a la llista de Flashback, tu. Molt bé. I a banda de la llista, avui diumenge, a banda també del Vapari Tour de Flashback, perquè avui serem a Igualada fins les 6 de la matinada, avui també passa una altra cosa a la Ràdio Musical de Catalunya, i és que avui torna el Va de Barça. Avui torna el Va de Barça a Flashback, i tenim en Jordi Plans amb nosaltres per explicar-nos una mica què es cou a la redacció. Jordi, com estàs?
2: Què tal, tio? Com estàs? Bona tarda, bona nit ja, pràcticament.
0: Ben tornat, eh?
2: Sí, sí, sí. No, no m'ho diguis, que porto una depressió interna. Estic al puto pou, tio.
0: Sí, parlant clar i català, eh?
2: Saps què és el pitjor? Que és que avui s'acabarà el partit molt tard.
0: Sí.
2: I demà al matí, a les 7 del matí, què creus? Que vindrà en Pérez a fer el matí? No.
0: Fas tu el matí la mare que
2: demà
0: va parir d'estiu, demà.
2: A les 7, aquí.
0: Ostres.
2: Com un Pepe.
0: Sort que no em toca a mi, perquè acabem a les 6 d'Igualada, no arribaria, pràcticament.
2: Bueno, però tu ja has pillat aquesta última setmana.
0: Sí, aquesta setmana,
2: ja,
0: sí.
2: Tu ja has pagat, ja.
0: T'ho he deixat tot a lloc, no pateixis.
2: Sí, sí, ara em toca a mi.
0: Com pinta la temporada del Barça?
2: La temporada del Barça, doncs, pinta segurament millor que el meu estat d'ànim ara mateix. A més, ja tenim 11, un 11 molt estrany.
0: Sí, moltes rotacions,
2: mal, sí,
0: eh?
2: Però hi ha molta rotació i estem avui molt pendents. Dèiem si el Barça ha fitxat d'una vegada un nou, a Julià l'han xiulat, li hem dit de tot.
0: Ui.
2: I veurem què passa amb ell, i a les properes hores són claves.
0: Per tant, s'acaba la llista i els del Va de Barça us hi poseu, eh?
2: Sí, debutem amb un Elx-Barça, que ja vam debutar el primer partit del Va de Barça de la història. Va ser un Elx-Barça,
0: sí.
2: Que va ser un dia de gener, a finals de gener, crec que, si no recordo malament, un 30 de gener.
0: T'anava a dir 30-31, sí, sí.
2: I avui torna a donar la casualitat que no és la primera jornada, és la segona.
0: Clar.
2: Això què vol dir? Que dijous tornem a jugar a partit.
0: Uh-huh.
2: I després jugarem dilluns,
0: sí.
2: I tocarem els sensors al backstage.
0: Sí.
2: I la següent setmana, dissabte, vull dir que els horaris d'aquest inici de temporada són molt, molt, molt diversos.
0: Bogeria,
2: eh?
0: Sí, sí, sí. Però escolta'm, una temporada més amb els del Va de Barça podeu, sí, gaudir dels partits de Lliga del Barça i de tot el que vingui. A les 9 ja us hi poseu.
2: Sí, no, queda't una estona, si vols.
0: Bueno, jo he d'anar cap a Igualada,
2: rei. Uau, passa res. No, poden, sí, esperar una estona.
0: Bueno, a veure, què vols que et digui?
2: Que aguanti preses allà una miqueta al loop, eh?
0: I ja que em vagin esperant.
2: I tu ho aprofita.
0: Déu-n'hi-do, doncs en Jordi Plans i tot l'equip ja preparadíssims. A les 9, 9:05, doncs ja us hi posareu. Aquí
2: ara, quan ens vagi bé.
0: Quan us vingui de gust,
2: sí, vingui de gust.
0: L'antena és vostra. Gràcies, Jordi.
2: Molt bé, que vagi bé la llista, eh?
0: Ànims amb la temporada.
2: Estic pendent del número 1.
0: Mira, ara mateix obrim el top 3, va.
2: Oh.
3: Els nostres èxits no marxen de cap de setmana. La llista de Flashback. Aquest és el podi de la setmana. El top 3 de...
4: La llista.
0: No marxis, Jordi Plans. Que escolta'm, ara sí que obrim el top 3 de la llista. Ana Mena i Lola Índigo, de moment no hi ha sorpasso. Les tenim a la número 3, amb Petit Toa.
3: 3.

0: És el so de Quevedo i Elvis Crespo, una cançó que perd un lloc a la llista i això vol dir que cau del número 1 i, per tant, aquesta setmana, després de dues setmanes seguides tenint-los a dalt de tot, vol dir que tenim un nou número 1.
1: L'únic programa que té els èxits més importants del moment. La llista de Flashback.
0: 5 minuts i arribem al punt de les 9 del vespre. Ha arribat el moment de conèixer la cançó més important de Flashback. El número 1 de la llista. I aquesta setmana és nova. Tenim novetat perquè hi ha hagut un parell d'artistes que han aconseguit que Quevedo i Elvis Crespo baixessin de la número 1. Anem a descobrir quin és el nou i renovat número 1 de la llista d'èxits més important del país, la llista de Flashback.
1: Tot el que és bo es fa esperar. Es fa esperar. És el moment de conèixer l'èxit capdavanter de la llista musical de referència. Escolta el número 1 de la setmana a la llista de Ràdio Flashback.
0: Després de 9 setmanes en llista, després d'haver lluitat, després de passar unes quantes setmanes al número 2 de la llista, picant a la porta, intentant que Quevedo i Elvis Crespo baixessin de posició, intentant que La Graciosa deixés de ser el número 1 de la llista de Flashback, ara sí que ho han aconseguit. Parlem d'ells, parlem de Joan Dausà i Mama Duixa, que amb aquesta cançó, Papi posa del disc, arriben al número 1 de la llista i són el nou i renovat número 1 de Flashback. Enhorabona, Joan Dausà i a Mama Duixa. Papi posa del disc, primera setmana com a número 1 de la llista. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Jo sóc en Marc Frigola. Ens escoltem la setmana vinent. Ara, el Bada Barça. Salut i bon cap de setmana. Veus a les

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: El compte enrere més seguit del país. La llista. Els locutors com si et parlessin a cau d'orella. Els teus èxits com si gairebé els poguessis tocar. El so de Flashback en directe des de la nostra web frega la perfecció. Fent-lo. A flashback.cat. Flashback, la llista amb més fiabilitat d'èxits. Garantia 100% Flashback.

0: l'estiu del 26.
1: Som-hi, Rafa! Rafinha, Rafinha, Rafinha! Oh!
0: Comença el Pla de Barça amb Jordi Plans.
2: Intercepta Goro Sabel, tu hijo está en after hour.
0: Judit García.
3: Home, no! És que ets un guarro. És vermell, això.
0: Marc Llibre.
4: Acabo de veure la boca d'això que em
3: sembla. Sí, ara no...
4: I sons que sembla un nanos.
0: I Víctor García.
5: El nostre company deu estar pensant per aquesta gent. Diu que fan el partit o... o és Toni Rovira i tu.
2: Aquesta imatge és...
4: Com els gossos quan els hi pica el cul.
0: Comença el Pla de Barça amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Què tal, com esteu? Bona nit i benvinguts al Pla de Barça. D'aquí a menys de 20 minuts arrenca un nou curs per l'equip de Hansi Flick. Benvinguts a una nova temporada. Torna a posar-se en marxa un nou campionat de Lliga i ho fem a la jornada 2, sí, i ho fem amb cares noves i amb cares que ja no hi són. Estem a l'espera que s'acabi el culebrot de l'estiu amb el tema del nou. Veurem si és Julián, si és Lautaro o és la portera de Núñez. Però he pogut veure aquests últims dies, últimes setmanes, que la gent està molt contenta amb Rodri, amb Gordon, amb Adeyemi. Però jo vull posar el focus en les sortides. L'estiu de Deco ha estat per fer-li una estàtua al Camp Nou. I ara direu, on vas, animal? Però, poc us pensàveu el mes de maig, quan vam marxar d'aquest estudi, que arribaríem a dia 23 d'agost amb la llista de sortides que s'ha cascat al bo de Deco. Poca broma. Ansu Fati i el seu genoll per 11 milions al Mònaco, Lewandowski i la seva fitxa astronòmica al Chicago Fire, Iñaki Peña a Grècia, el Panathinaikos ens ha pagat 3 milions d'euros, Ter Stegen, el seu ego i la seva fitxa, tots tres cap a l'Ajax de Mitchell, també amb ell Jofre Torrents, ha anat cedit, Araujo, Araujo, l'hem cedit al Liverpool, Ferran Torres, el nostre torero de confiança, l'hem col·locat per uns 50 quilos al PSG de Luis Enrique, quan li quedava només un any de contracte, i per mi el moviment de l'estiu és Tomi Marquès. Sí, Tomi Marquès, per 11 milions al Braga, s'ha de ser un mestre per cascar-li 11 quilos al Braga per un tio que ha jugat, atenció, 9 minuts a la Lliga. Si això no es mereix una estàtua per Deco, ja em direu el que hem de fer. I espera, perquè encara han de sortir Casador, veurem què passa amb Valde, segurament també marxarà. I us dic una cosa, a Koundé li ha anat justet, i li anirà justet, perquè si arriba a tenir una mica més de temps, Deco també el col·loca, i compta amb De Jong, perquè si no arriba a estar lesionat també se l'haguessin fumat. Veurem què passa, perquè encara queden molts dies de mercat. El que no canvia són les cares del de Barça. S'han acabat les bromes amb el cabell de Ferran Torres, també s'han acabat els aplaudiments d'Araujo, però tranquils que alguna merda trobarem, això ja us ho dic ara. Tots tranquils, ben tornats al show, ben tornats al Pla de Barça.
0: El show del Barça, Pla de Barça.

0: Tots vosaltres teníem ganes de tornar a la feina i de tornar a saludar-vos a tots els oients que avui doncs, ens escolteu, com sempre, a través de qualsevol de les antenes de Flashback, o també a través de l'app o a través del web. Tinc al meu costat, a la meva esquerra, Marc Llibre. Com estàs? Bona tarda, bona nit. Benvingut i bon tornat.
1: Bona nit.
0: Bona nit. Bona tarda també, perquè encara no és... Bueno, està com definit. S'ha de definir això.
1: Això encara hauríem de treballar, perquè l'any passat ja vam tenir el debat. Sí, sí. Jo, a la que marxa el sol, és de nit, per mi. Per
0: doncs, seguint aquesta premissa, bona nit, Víctor Garcia.
2: Bona nit, Jordi. Què tal? He pensat que el shawarma, sí, segons lo picant que sigui, jo Chicago Fire.
0: Sí, sí, sí, sí. Jo no n'he menjat mai, de shawarma.
1: Què dius?
0: No, no, no, no. No.
1: Cada any és un descobriment.
0: Bueno,
2: és que,
0: bueno, també us he de dir que
2: no apunto bromes sobre Titanic i sobre shawarma.
0: No m'he posat al dia amb el tema cinema, o sigui que...
2: Bueno, no hi comptava.
0: Poca broma. No, no, no. Bé, encara no tenim aquí la Judit Garcia, de ben de seguida bueno, tornarà a ser amb nosaltres. No,
1: sí,
0: és que s'hagi mort.
1: No, home, no, no,
0: de moment és
2: ella
0: lliva.
2: Ella sí que a partir de quarts de 3 de la tarda ja diu bona nit.
0: Sí,
2: ja,
0: sí.
1: Exacte.
0: La Judit és que ha fet el Mundial, llavors li passa com al Barça. S'incorpora una mica més tard per, sí, per un tema de... Bueno, perquè té el VIP, la Judit, ja la coneixeu.
2: De fet, ha de reposar.
0: D'aquí una estona la saludarem. El que sí que hem de fer és repassar l'alineació del Barça, també l'alineació del rival. Avui l'Elx, amb, com sempre, i a partir d'ara, amb Meroil.
3: Benzineres Meroil, les estacions de proximitat amb carburants de màxima qualitat i el millor preu, patrocinen l'alineació del partit d'avui.
0: 11 del Barça, Víctor.
2: Joan García a la porteria, debut en aquesta temporada Xavi Espart, Christensen, Eric García i Gerard Martín. En defensa, al mig del camp, Gavi i Marc Bernal, triple mitja punta per Lamine Yamal, Fermín López i Rafinha, i qui sí debuta en la Lliga i amb el Barça en partit oficial és Karim Adeyemi.
0: Doncs Adeyemi és l'home que ocupa la punta de l'arc de Hansi Flick. Quin és l'11 que treu l'Elx, Marc?
1: A la porteria, Dituro, línia de 5 en defensa per Sangaré, Chus, Redondo, Affengruber i Valera, 4 migcampistes amb Tete Morente, Vilar, Aguado i Ali Hawari, i en punta, Ferninho.
3: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
4: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
5: Ei, perdona, una estrella.
6: Ei, una estrella.
5: Perdona, una estrella.
6: Una estrella.
5: Què? Un crit valent?
7: Vinga, tots units fent força.
6: Una estrella!
7: De seguida.
3: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
8: Va de Barça. Els partits del Barça com mai abans els has escoltat. Tots els partits de Lliga del Barça a l'estil Flashback.
0: Una mica més de 10 minuts i arribarem a 2:15 del vespre. Començarà una nova lliga al Bada Barça. Atenció, perquè el vostre negoci demana resultats i a Ford responen amb fets. Tanquen el 2025 com a líders en vendes a Espanya gràcies a professionals com tu, com vosaltres, perquè confieu en vehicles amb la màxima seguretat. 5 estrelles euro en cap a tota la gamma, tria elèctric, híbrid endollable o també dièsel. I ara amb el pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro, fets i no paraules. A partir d'aquesta temporada, Ford ens acompanya en tots els partits del Bada Barça. I com sempre, els partits del Bada Barça van acompanyats també de les preguntes que els hi fem, com sempre, als oients, en aquest cas, amb Volkswagen. Marc, 628-414-029. Quina és la pregunta que fem avui?
1: Avui preguntem pel que es coneix com el temita, no? Que és si a hores d'ara encara creieu possible el fitxatge de Julián.
0: Molt bé, doncs 628-414-029 és la pregunta que fem avui als oients. El tema de Julián està bastant calentó en aquest cas. Avui hem vist una autèntica
1: xiulada
0: brutal.
2: Yo elijo creer.
0: Sí?
2: Sí, home, sí.
0: Tu creus que sí, eh?
2: Fem-ho guai.
1: És que és insostenible. Vull dir, no té cap sentit. Jo crec que el fitxarem a l'últim dia marcat.
0: Doncs veurem què passa a les properes hores. En tot cas, en podrem parlar d'aquí a una estona. També voldré saber l'opinió de la Judit en tot aquest tema. Hem repassat la pregunta dels oients i ho farem, com sempre, a partir d'avui amb Volkswagen.
9: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
10: Perfecte, aquí el tens.
9: Ja?
10: Ja.
9: Sí?
10: És així?
9: De debò?
10: I tant, de debò.
11: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: I Víctor, un any més, torna al Big Data, les estadístiques abans dels partits, tot i que és la jornada 2 de la Lliga i que l'Elx ja va empatar la setmana passada contra el Deportivo, podem dir que el Barça torna a debutar en competició domèstica i ho fa fora de casa.
2: L'any passat ho va fer a Mallorca amb victòria 0-3, l'anterior a València, també amb victòria per 1-2, fa 3 amb empat a 0 a Getafe i en fa 4 que la Lliga del Barça va començar al Camp Nou, però també amb empat a 0 contra el Rayo. Ens hauríem de remuntar a la primera jornada de fa 7 anys, la temporada 2019-2020, per trobar una derrota, en aquest cas va ser per 1-0 al camp de l'Atlètic Club.
0: Doncs mira, centrant-nos en el rival d'avui, aquest segle el Barça només ha jugat 6 partits al Martínez Valero i ha guanyat sempre, excepte en la primera d'aquestes 6 visites.
2: Sí, i li va costar el títol de Lliga, perquè va ser un 0-0 a la jornada 37 de la Lliga del Tata Martino, que obligava el Barça a guanyar a casa a l'Atlético en la jornada següent, però, com ja sabeu, un actual comentarista de televisió va decidir que la guanyessin els matalassers. I una cosa més, fa 5 anys, ho recordes, Jordi, fa 5 anys i mig, començava el Bada Barça, les seves emissions, i va ser al camp de l'Elx. I des d'aleshores el Barça ha guanyat els 8 partits que ha disputat contra els il·licitans.
0: A principi de temporada, el Víctor obre el Big Data, mira quins jugadors poden fer números rodons, vestint la samarreta del Barça, i aquesta temporada passada, Víctor, vas dir que De Jong podria arribar als 300 partits, que Araujo, Ferran i Lewandowski arribarien als 200 i que Christensen, si no perdia una cama pel camí, doncs arribaria als 100 partits.
2: Sí, bueno, jo podria parlar d'èxit d'aquesta secció realment profundament. Efectivament, la cama de Christensen el manté a 2 partits del 100, avui jugarà el 99, per tant, compte. Els huevazos de De Jong l'han deixat a 3 dels 300. En principi, Koundé, si no marxa, superarà a Vidal com el francès que més vegades ha defensat la samarreta blaugrana i, això et diria que és molt segur, Lamine empatarà com a mínim amb Neymar. I, per cert, Ter Stegen s'ha quedat a 26 partits d'entrar al top 10 de jugadors que més vegades s'han posat la samarreta del Barça.
0: I avui parlem de Gordon i d'Adeyemi.
2: Adeyemi que serà titular, Gordon segurament sortirà a la segona part. Mireu, parlem d'anglesos primer. Rashford, l'any passat, en 49 partits, 14 gols, 12 assistències. I Gordon, amb el Newcastle, 46 partits, 17 gols, 5 assistències. Pel que fa a Adeyemi amb el Dortmund, 39 partits, 10 gols i 6 assistències.
0: I com sempre, una temporada més, acabem amb la dada que sembla mentida, però que no ho és.
2: Hamza Abdelkarim és el primer egipci convocat per un partit oficial del Barça en tota la història del club.
4: Flashback. La ràdio musical de Catalunya.
7: Què us poso?
5: Per mi una estrella.
7: I per tu?
12: Jo també una estrella.
5: Ara estem d'acord.
12: Estem d'acord.
3: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig, després canvio això, i aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo, el teu crèdit, les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
14: The common tourist.
15: El turista comú és una de les plagues més ferotges de l'estiu. Envaeixen l'espai públic sense barrejar-se amb la fauna autòctona. Transforma els habitatges locals en allotjaments de 3 nits amb esmorzar inclòs. S'alimenten de paelles i sangries. I quan estan en període d'aparellament, adopten un cridaner color de pell conegut com a vermell gamba. La ciència de moment no en té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu, de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí, a Flashback.
16: Tenim un nom que el sap tothom. Bada Barça, el futbol a l'estil Flashback. Si el Barça juga, nosaltres hi som.
0: 7 minuts i arrencarà el partit al Martínez Valero. 7 minuts i els del Bada Barça tornarem a explicar-vos les peripècies de l'equip de Hansi Flick. Avui, abans del partit, s'ha produït una cosa històrica, i és que el Marc i el Víctor han treballat de forma conjunta, han decidit treballar junts. Víctor.
2: Doncs sí, i com ja sabràs, Jordi, a la vida tot té una part positiva i una de negativa.
1: Exacte, com hagués dit Forrest Gump, si hagués treballat de mecànic en un taller per gent especial, la vida és com la bateria d'un cotxe.
2: O com una pila. La part positiva i negativa són igual d'importants i no funcionen l'una sense l'altra.
1: Una mica com aquesta secció.
2: O com el comandament a distància de la tele de l'estudi 1 de Flashback.
1: Sí, que és igual si té piles o no, que falla igualment.
2: Per això en aquesta secció el Marc serà la part negativa.
1: I en Víctor, la positiva.
2: Qui ha decidit aquests rols? Et preguntaràs, Jordi.
0: Sí.
2: Doncs la pròpia personalitat de cadascú.
1: Que és el fruit dels resultats de les teràpies respectives, com podràs deduir, la meva no està anant massa bé.
2: I aprofitant això, avui inaugurem la bateria, una secció on la part positiva i la negativa aniran de la mà per valorar el més rellevant, en aquest cas, de l'actualitat futbolística d'aquest estiu.
1: Sí, i també és una bateria de preguntes que tu ens aniràs llançant,
0: vale.
1: Jordi.
2: Sí, però sobretot perquè hi haurà molts acudits que acabaran amb un...
0: Molt bé, doncs vinga, arrenquem la bateria. Comencem, en aquest cas, amb la selecció espanyola. Quina part bona i quina part dolenta hi podem trobar en que hagin guanyat el Mundial?
2: Vinga, la part positiva és seguir construint el relat que el Barça forma jugadors per ser campions del món.
1: I la negativa és que seguim tenint la sensació de que Espanya s'aprofita del talent català com a eina d'espanyolització, de la mateixa manera que ho va fer en el seu dia amb Carmele Marchante, Sandro Rey i Letizia Sabater.
0: Molt bé, què m'aneu de dir del fitxatge de Marco Corella pel Real Madrid?
2: La part positiva és que el Bernabéu es deixarà de cridar puta catal... Ah, no, no, no, espera, no, això... Sí. Això... La part positiva és que Mourinho haurà d'alinear més titulars de la Masia que de la Fàbrica.
1: I la part negativa és veure morir encara més la llengua catalana cada cop que els madridistes diguin Cucurella.
0: El Barça ha fitxat a Anthony Gordon.
2: La part positiva de tenir Antoni Gros, a.k.a. Fat Tony, és que l'equip comercial de Flashback pugui trucar a la porta d'Isdin, Ekran, La Rocher o Nivea per patrocinar alguna seccioneta.
1: I la part negativa és confiar-li bona part de la responsabilitat ofensiva de l'equip a un tio que sembla el germà de Lady Di després d'estiuejar a Txernòbil.
0: També hem fitxat a Karim Adeyemi.
2: La part positiva d'aquest fitxatge són els riures que ens fotrem cada vegada que tu, Jordi, el confonguis amb Koundé.
1: I la part negativa és que probablement no el confonguis pel físic, sinó perquè són igual de dolents.
0: El Real Madrid de Mourinho també ha fitxat a Diomandé.
2: La part positiva és l'altíssima probabilitat de que sigui el que va ser per nosaltres, Ousmane Dembélé, i que el madridisme es flipa amb els highlights dels entrenaments sense adonar-se que potser els que són dolents són els seus defenses.
1: La part negativa és que té una carrera llarguíssima per endavant, ja que pel que rumoreja sobre la seva edat, tot apunta que va néixer el 29 de febrer i, per tant, celebra el seu aniversari cada 4 anys.
0: Estarem tranquils perquè Can Barça hem fitxat a Rodri.
2: La part positiva és que t'ha d'agradar molt el que t'han promès Deco i Flick per triar el Barça senten sumament merengue i espanyolista.
1: I la part negativa és que no estem a l'any 2020, que és amic de Felip VI, i que el seu fitxatge deixa una mica de banda l'explotació infantil de la Masia, que els culers més econòmicament humils ens permet vestir amb roba d'Inditex sense massa remordiments.
0: No hi ha hagut canvis al Bada Barça, però sí que n'hi ha hagut amb el Chiringuito de Jugones, que ara es fa a Mediaset.
2: Sí, la part positiva és que podran fitxar nous col·laboradors

0: Operación Jaula al davanter suplent del Trabzonspor.
1: I la part negativa és que queden 8 dies per seguir semblant la meva àvia veient la telenovela turca amb el col·laborador Julián.
2: Avui hi som el Marc, hi som el Víctor i sóc jo, però falta la Judit.
0: La part positiva és que el departament legal de la ràdio no cal que ens escolti, avui no ens denunciarà ningú.
1: La part negativa és que ara sí que a l'estudi hi ha menys dones que en una reunió d'Al-Qaeda.
2: I nois, ha tornat el Bada Barça.
0: La part positiva és que un any més cobrem per una cosa que habitualment ens costaria diners en lomoquesos i en canvis de roba per olor de fritanga.
1: I la part negativa és que no podem fer plans de cap de setmana, que la teva vida l'organitza la Federació Espanyola de Futbol i tornar a tenir molta ansietat cada cop que el Jordi Plans escriu nois en majúscula al grup de WhatsApp acompanyat d'una nota de veu llarguíssima.
2: Quina rata.
3: Escolta les retransmissions del Barça com mai ho havies fet. A Flashback, Bo de Barça.
2: 2 minuts i arribarem a 2:15 del vespre. Com sempre, volem compartir aquesta transmissió amb els oients. Al 628-414-029, amb Volkswagen, repassem alguns dels missatges molt ràpidament que ens heu enviat a través del nostre WhatsApp, Marc.
1: Sí, avui hem preguntat que a hores d'ara com veieu el fitxatge de Julián Álvarez, si serà possible o no. El primer oient que ens escriu ens diu: molt bona nit, família, molt content de retrobar-nos de nou una temporada més. Encara en la mi il·lusió, us he trobat a faltar. Una abraçada forta, Jordi de Torelló. Abraçada per ell també. I un altre oient que es diu Xavier, suposo que deu ser el tècnic de so de la Ludwig Bank, ens diu que veu impossible el fitxatge de Julián i que el Barça hauria d'anar pensant en alguna altra alternativa. En aquesta línia, la Marta diu que també ho veu impossible i que ella aniria per Nicolò Tresoldi, que diu que per edat i perfil és el que li sembla més adequat. I el Joan ens diu que després de la xiulada que ha rebut Julián avui part de l'afició de l'Atlético, ha sentenciat, i que creu que és possible aquest fitxatge.
2: Doncs amb Volkswagen hem repassat alguns dels missatges al 628-414-029. Un minut i comença el partit al Martínez Valero. Anem a repassar ràpidament les alineacions del partit abans no comenci a rodar la pilota, la del Barça. Víctor.
0: Avui amb la segona equipació ja veiem a Rafinha de capità i ens fa bastanta il·lusió. A la porteria Joan García, Xavi Espar, Christensen, Eric García, Gerard Martín en defensa, Gavi Bernal al doble pivot, una mica més avançat Fermín, a la dreta Lamine, a l'esquerra Rafinha, com dèiem, i al davant de nou, mentre no arriba Julián, Karim Adeyemi.
2: 11 de l'Elx, Marc.
1: A la porteria Dituro, línia de 5 en defensa per Sangaré, Chus, Redondo, Affengruber i Valera. 4 migcampistes amb Morente, Villar, Aguado i Ali Hawari i en punta Fer Niño.
2: Doncs aquests són els protagonistes del partit d'avui. De seguida busquem també qui és l'àrbitre. I Visca Quadra Fernández serà l'àrbitre del VAR, però no sé qui és l'àrbitre de camp, per tant estarem pendents. En tot cas, sí que veiem que els jugadors del Barça avui llueixen la que és la segona equipació, Víctor.
0: Sí, t'estava buscant just ara l'àrbitre i diria que era Quintero.
1: Sí, Alejandro Quintero González.
0: Alejandro Quintero? Sí. Qui és el Lebowski aquest que acaba de sortir del camp?
2: Bueno, jo pensava que sabríeu qui és, perquè deu ser algú del cinema, segur.
0: Es sembla John Goodman, el gran Lebowski.
2: El gran Lebowski.
0: Perquè, sí, a més, m'ha semblat que anava amb un maletí.
1: Sí, sí, el Jordi, sí, el gran Lebowski.
2: No l'he vist, però sé de què parlem.
0: La referència. Sí, sí, pues sí. Se l'està aplaudint molt, eh?
2: Doncs, no sé...
0: Ara, vale, entreguen les... és una placa, diria que és amb l'escut de l'Elx. Entenc que l'Elche agraeix als jugadors del Barça, sí, que van formar part de la selecció espanyola que va guanyar el Mundial, no? Sí, és un... l'escut de l'Elx, però només el, diguem, la superfície, el contorn, i a dins hi ha el nom de tots els jugadors que el van guanyar. Bé, cadascú té el seu personalitzat, i així s'enduen una ovació del Martínez Valero. Suposo que per això començarem amb res, un minut i mig, dos de retard.
2: Molt bé, voleu fer porra aquesta temporada o ja és una cosa que passa en millor vida?
0: Jo sí, crec, no? Que ja ens ha quedat... ja, l'any passat va ser preciós, que vam empatar a
1: tots. Ho vols deixar aquí?
0: Jo ho deixaria aquí.
1: Sí?
0: Tu pensa que jo, a la que vaig guanyar 3 jocs florals, ja no em vaig presentar més.
1: Bueno.
2: Val, doncs bé, de moment... Mira, fem una cosa.
0: Que la facin els oients.
2: Per exemple, val, o fins que vingui la Judit, aquí no votem.
0: Per exemple.
2: Us sembla bé? I així
0: que
2: ho fem.
0: Arribarà la Judit i estarà d'acord amb mi.
2: Bueno, jo faré campanya amb el Marc perquè estigui d'acord amb nosaltres.
1: Sí.
2: Marc? Veurem què passa. En tot
1: cas... M'agrada competir una mica, eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno, de fet, el Marc i jo estem allà en un fantasy, nen, que, sí, escolta'm, cada matí tenim feina.
0: Res superarà el com se m'està posant la porra del Marc. Llavors,
2: sí,
0: ja, jo crec que aquí vam tocar sostre. Com se li està posant la barbeta, també, a Lamine, eh?
2: Sí, sí, sí, bigotillo de Lamine Yamal, i de seguida comença el partit al Martínez Valero. Això vol dir que de seguida...

0: torna a posar en marxa una nova temporada al Bada-Barça, xiula l'àrbitre i comença el partit. El Martínez Valero, primera pilota per l'Elx, així és com comença el primer partit d'aquesta nova temporada, que viurem, com sempre, amb Estrella d'Am i amb la xarxa Fort de Catalunya, que ens acompanyen des d'avui i durant totes les properes jornades.
1: Faig un matís, una esmena. Veiem Adeyemi a l'esquerra i Rafinha de nou, per davant de Fermín. Ho dic perquè ho hem llegit amb Adeyemi de nou, però és que la primera possessió, que era de l'Elx, i Rafinha ha sortit com una bala a buscar el porter. I us he de dir, aprofitant això, que potser aquest any se supera el rècord del gol més matiner de la història del Barça, que fins a dia d'avui el té Lineker l'any 88 en un Barça espanyol en 10 segons.
2: Això que deies de Rafinha va una mica en sintonia al que hem anat veient a la pretemporada, em sembla?
1: Sí, sí.
0: Per cert, aquest primer minut de partit ens deixa de moment una disposició per part del Barça que de seguida comentem, perquè la porta ara mateix l'Elx, vol recuperar la pilota a la zona defensiva Christensen, l'esfèrica surt rebotada cap al mig per Marc Aguado, vol saltar amb la tofa rosa aquí Gavi, la pilota torna a ser altra vegada pel conjunt il·licità, que algú baixi la pilota, hi havia fora de joc o hi havia falta?
1: Fora de joc, semblava. No t'equivocaràs amb Gavi, eh?
0: No, amb aquest cabell. Mira, el Barça, al final és Xavi Esparra de l'esquerra, Eric García és a lateral dret.
1: I Gerard Martín i Christensen centrals.
0: I llavors, al davant, Adeyemi va a l'esquerra i Rafinha és el fals nou. Val? Perquè...
2: Exacte, sí.
0: Perquè
1: però
0: situem
1: també
0: una mica
1: és veritat, excepte la defensa, que jo crec que es mantindrà així, és veritat que al davant, Adeyemi, Rafinha, Fermín, jo crec que canviaran la seva posició en qualsevol moment. És que pot passar que amb jugadors tan versàtils l'Elx no sàpiga a qui ha d'anar i crec que és ideal per desmuntar aquesta defensa de 5
2: sí.
1: que ha plantejat l'Elx.
2: I pot ajudar molt també al paper de Lamin.
1: Sí.
2: Que movent-se per altres llocs potser això de ficar-li dos homes és com més complicat.
0: Té la pilota Adeyemi, Adeyemi que la dona enrere perquè corri Gerard Martín uns metres enrere. Ara l'Elx intenta sortir una mica més de la zona del mig del camp. Aquest és Joan Garcia, que la distribueix cap a la banda dreta. Rep aquí Eric. Eric que juga en cura amb Fermín. Fermín amb Eric i Eric torna a començar des dels peus d'Andreas Christensen, que fa com 35 anys que no el veig jugar amb el Barça en partit oficial.
2: És que sembla un desconegut, és increïble.
0: És nuevo fichaje.
2: Sí,
1: sí. Sí.
0: Té la pilota al Barça, des de la dreta torna a ser Eric García, actuant a lateral dret, jugant en curt amb Marc Bernal, toca i toca l'equip de Flick, són pràcticament al minut 3.
1: No sé si va ser aquest, crec que no va ser la temporada passada, sinó l'anterior, que al principi de temporada vam dir, ostres, és que no tenim cap jugador dolent. Després es va veure que alguna
2: cosa hi havia.
1: Però crec que aquest any s'ha fet una neteja com a mínim pensar que no n'hi ha cap de dolent.
2: Bueno, és que el paper de Christensen entenc que és el d'Araujo.
1: Sí.
2: No? És el de...
1: El d'aplaudir fent una passada lateral, per exemple, entre
2: altres. I en aquest sentit hem millorat.
1: Sí, sí, total.
3: Però becarios no, eh? Vale, becarios. Nunca más.
2: Vale, Josep.
0: Molts becarios a Mediaset hi haurà ara, eh?
2: Sí, déu-n'hi-do.
0: Hi haurà servei de banda pel Barça. No hi haurà porra, però jo, si voleu, us faig una aposta.
1: Vinga, a veure.
0: Creieu que arribaran les pizzas @ceo? O sigui, creieu que arribaran les pizzas?
2: No.
0: I en cas de que arriben, creieu que les de l'any passat també vindran? O només les d'aquest any?
2: Tu penses, Jordi, que jo n'hi he vist mai.
0: No les has... O sigui, és un mite.
2: És una llegenda que m'expliqueu vosaltres, que aquí es convidava a pizzas.
0: Sí, sí, primer partit de temporada, eh, Víctor?
1: Sí, sí, sí.
0: Sempre...
1: Jo ho he vist, jo ho he viscut.
0: Picaven a la porta i arribava un senyor amb pizzas.
2: Jo l'any passat vaig fer 50 partits, ho vaig comptar.
1: Sí.
0: Zero pizzas.
2: Zero pizzas.
0: Treu l'esfèrica Gerard Martín, aquest és Xavi Aspar, com que s'ha trobat amb Gonzalo Villar, torna a jugar ara mateix al conjunt il·licità davant de Fermín, que ha fet caure el futbolista de l'Elx a terra, i ha hagut falta del dorsal 7 del Barça.
1: Per tant, diríeu, pregunto, eh, que Eric García és el lateral dret titular del Barça i Xavi Aspar és el lateral esquerre suplent del Barça?
0: Sí i no. És a dir, sí a Eric, no a Xavi Aspar.
1: Tu no creus que Xavi sigui el suplent de Cancelo?
2: De moment, no.
1: Creieu?
2: No sé què passarà amb Valde.
1: Home, Valde està més fora.
0: Valde està fora.
2: Ja, doncs aleshores sí.
1: Està més fora que dins.
0: És que jo no me l'esperava.
1: En qui estaves pensant, si no?
2: No, no, jo per mi és Cancelo i Aspar, no hi ha un
1: altre. Clar, però és que jo Aspar És la primera vegada que el veiem de lateral esquerre en un partit oficial, segur.
2: Ja.
1: Perquè Newcastle va debutar de lateral dret als últims minuts i aquesta pretemporada ha jugat de mig centre.
0: Compte que la penja Tete Morente, l'ha enviat llarguíssima i directament a servei de porteria per Joan García. Aviam, penseu una cosa, el Barça ha de moure la carta Balde i compte, perquè el missatge per Koundé avui és molt clar, que és... Vale, Cobercí, d'acord, perquè a nivell físic encara no està top, ve del Mundial i tal, però Koundé va jugar l'altre dia de central al Gamper.
1: Sí, i el gol de l'Alali
0: surt una mica a la foto.
1: Surt retratat, sí.
0: Clar, és a dir, jo si soc Koundé, no sé si aquest any jugarà tant com ha jugat fins ara, perquè no té pinta.
1: Sí, però Koundé al Mundial ha jugat molt més que Eric, per exemple.
0: Doncs de moment avui és suplent. El que sí que dèiem que sortirà serà Alejandro Balde, que ja avui no ha entrat a la convocatòria. Veurem què passa a les properes hores. Parlant del United, compte que ja ha passat a l'espai per la Minya Mal, que pot entrar a l'àrea i va a la mina, encara a la mina, encara a la mina, encara a la mina, el xut a la mina, els núvols.
2: És aquest punxot.
0: Amb la punta i una mica amb l'exterior de la bota.
1: Ha intentat fer una trivela.
0: Sí.
1: Però... no sé si hi havia fora de joc, crec que un dels centrals el trencava, però molt estrany, no? Bueno.
2: Ha volgut definir a dalt, fort. Sí, ha volgut...
1: Sí, sí, no era mala, perquè realment...
2: No és dolenta.
1: Jo crec que per com anava la pilota botant, era molt difícil el que ha intentat, però...
2: Sí, però l'opció era fort a dalt, que ja el porter, la veritat, que no és arribat.
1: Dic, si amb 5 defenses Eric ha trobat així de fàcil a Lamine, és que, primer, l'Elx potser no s'està defensant gaire bé i que la societat Eric-Lamine promet.
0: Vol recuperar l'Elx a la zona del mig del camp. Us vaig dir una cosa, no m'agrada Rafinha de nou. Apunta, Marc.
1: Però és que apunta-ho i busca-ho al Dalet, no? De la temporada passada, les vegades que ho vas dir que no van ser poques.
0: Pilotada llarga a l'espai perquè busqui Juari a la banda esquerra. Aquesta jugada que ha superat Eric García, però crec que la pilota havia sortit de banda. L'àrbitre ho assenyala, era Valera.
1: Pregunto, amb les coses que tens,
0: sí.
1: Rafinha és el nou que has de posar, no?
2: Jo és que és el que veig més.
1: És un mossegador, no és per res, però és que si vingués Julián, li demanarà que faci exactament això.
2: Sí,
0: però Julián ja és especialista. És a dir, jo hagués posat a De Jemi al mig i Rafinha a l'esquerra.
1: Però si a De Jemi és meló per obrir el Barça.
0: Sí, però De Jemi el Dortmund ha jugat molt més de punta que no pas Rafinha al Barça. Crec que Rafinha a l'esquerra, a l'esquerra de la punta d'atac del Barça, ho ha fet molt bé. En canvi, Adeyemi està a cama canviada perquè ell és esquerrà, habitualment juga per la dreta, ha jugat al Dortmund, a l'esquerra, però crec que com a punta podria fer una mica millor. Compte la pilota compromesa que Joan García ha d'allunyar la zona defensiva. Christensen demana perdó al seu company, també Eric parla amb Joan García, pilota a banda.
1: Però bé, la toca de Christensen allò just perquè el davanter de l'Elx no hi arribés. Després és veritat que ha hagut de corregir la sortida Joan, però demostra que tots dos estaven com a mínim endollats.
0: Molt poc a favor de la samarreta de l'Elx amb aquests dorsals que no es veuen quan es tomben, perquè queda sobre aquest verd i no es veu bé. I amb la supertele que tenim aquí a l'estudi...
2: Això és un tema, eh?
0: Encara és més complicat. Sí, jo pensava que l'haurien canviat, però veig que no. Igual que les pizzas. Xavi Espart, amb Bernal. Bernal amb Espart. Espart pressionat de prop per Tete Morente. Molt bé, Xavi Espart. Segueix Espart. Encara Espart volia connectar amb Rafinha. Allunya la pilota Redondo. La vol baixar Gonzalo Villar. Passada enrere d'Ituro. El porter argentí que l'allunya dels seus dominis i l'envia més enllà del mig del camp. Salta Gerard Martín. L'envia enrere. Tota la... avantatge a la dreta per Eric.
1: Crec, Jordi, que ho vam comentar l'any passat en el partit contra el Rayo al Camp Nou, que el Rayo jugava amb els dos laterals a cama canviada, si no recordo malament. Sí. I m'agrada molt, o sigui, veure a Cancelo i a Xavi Espart com se'n van cap a dins, sobretot tenint en compte, si us hi fixeu, bé, ho comentem després de la jugada d'atac del Barça.
0: Sí, perquè s'endú la pilota altra vegada... Gavi entre línies, ve a buscar la Tete Morente, se la treu de sobre d'Ituro, l'envia llarguíssima, cap opció per Ferninho, sí per intentar baixar-la Eric, la torna a regalar, però a Valera. Valera comença la cursa, volia marxar de Bernal, l'ha recuperat bé al mig centre del Barça, l'entrega no és bona, torna a ser per a Fengruber, torna a jugar l'Elx, connectant aquí amb Ferninho, fent de boia, la dona enrere, intenta sortir amb la pilota, Marc Aguado, obertura a la banda dreta, se l'endú Tete Morente, busca la passada en paral·lel perquè pugi per la dreta Sangaré, s'ha trobat aquí amb la defensa, bé Adeyemi també en tasques defensives, servei de banda per l'Elx.
1: Perquè la gent se'n faci la idea, és a dir, el lateral esquerre del Barça, Xavi Espar, juga cama canviada per poder anar cap a dins, perquè davant seu hi té Adeyemi, que guanyarà la línia de fons. Exacte. Per la seva cama natural. I a l'altra banda passa exactament el contrari, que és que Eric García, lateral dret, amb cama, diguem, bona, té per davant a Lamine Yamal, que com que juga cama canviada se n'anirà cap a dins. Per tant, clarament busca aquest equilibri.
0: Pilota a l'espai per Rafinha, tot l'avantatge per Dituro. L'equip que l'any passat jugava amb els laterals canviats crec que era el mateix Elx, perquè
1: no era
0: amb, eren Pedrosa.
1: Ah, tens raó.
0: Pedrosa era, jugava era de lateral dret.
1: Doncs mira, per això m'ha vingut, suposo, de veure-ho i pensava que era el Rayo.
0: A Fengruber. Pressiona el Barça la sortida de pilota del conjunt il·licità. De moment, autopista per a Fengruber. L'entrega és bona per Eric García. Hem recuperat, però l'hem perdut ràpid. Torna a ser per Valera. Enrere per Dituro. Som al minut 11 de partit. 0-0 al marcador. Té la pilota Fede Redondo a la banda dreta. Puja per aquí Sangaré. Cap al mig, Gonzalo Villar. Altra vegada al conjunt il·licità des de la zona defensiva jugant amb el seu porter. Som, com dèiem, al minut 11, 0-0, Alba de Barça.
1: Sabíeu que Estrella Damm fins a dia d'avui s'elabora fent servir la recepta original de 1876? Clar que ho sabíeu, m'he passat tota la temporada passada recordant-vos-ho. I és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol, sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella Damm, 100% ingredients naturals, 100% amb Alba de Barça, i 100% des de fa, que 5 anys i mig ben bons,
0: des del primer dia aquí són.
1: Aquí està.
0: Fidels, com sempre, a la cita d'Alba de Barça. 0-0 el marcador, aquest és Joan Garcia. L'envia cap a l'esquerra per Xavi Espart. Jugant amb Gavi, Gavi d'esquena, Gavi pressionat per Gonzalo Villar, Xavi Espart se la vol treure de sobre, compte que la recupera l'Elx, la pilota és a la zona defensiva, la treu bé Xavi Espart, l'error de l'Elx propicia ara una contra del Barça, comença a conduir Gavi, Gavi que s'ho pensa, l'entrega de Gavi és dolentíssima, ens l'han tornat a regalar, torna a caure Gavi, torna a recuperar l'Elx, pilota a la dreta per Sangaré, Sangaré espera que pugi per aquí Tete Morente, canvi de joc de Tete Morente perquè Eric García la toqui amb el cap, l'enviï cap als dominis de Fermín, també Lamine Yamal venia a buscar-la, és el joc dels disparats, torna a ser pilota per l'Elx.
1: Tete Morente no estava al Molino a principis de segle?
2: Tete Morente té una pinta d'anar a Gandia Shore.
0: Fa anys, que hi és, el bo d'en Tete. Va marxar a no sé quin equip i el van tornar a repescar i, escolta'm, des de llavors és com de la casa. Fede Redondo, 12 i mitja partit, 0-0. Avui comença la temporada d'Alba de Barça, bona. També. La passada per Rafinha pot ser bona, Rafinha a la frontal, Rafinha la maga, cau a terra, això penal. És penal, no? Claríssim. I l'assenyala l'àrbitre, penal, penal, penal, penal, penal. Penal, penal, penal, penal. Al minut pràcticament 13 de partit, Víctor Xust s'ha endut per davant a Rafinha, li diu a l'àrbitre, compte que s'ha tirat, que això és una piscina com la d'ahir de Vinícius, i mentrestant Rafinha cada moment, i si no ho desmenteix el VAR, ha aconseguit el primer penal de la temporada pel Barça, una mica just.
1: Veiem-lo.
2: No, home, és claríssim.
1: Home, sí, és penal, és penal. És penal. Xut directament a la, jo diria, a la canya, no? de la cama dreta.
2: Molt bon moviment de Rafinha.
1: Sí, sí.
0: Doncs Rafinha serà l'encarregat de llançar des dels 11 metres el capità del Barça, el primer capità del Barça.
1: Hosti, que aviat.
0: L'Àlex. Posa, posa, Àlex, posa, que serà el primer de la temporada. Està xulo. Qui sap si el primer gol d'una temporada de molts títols. Rafinha, amb el braçalet a la seva samarreta, a la zona esquerra, es mulla els llavis, sota pals d'Ituro. Rafinha, cama esquerra, quan xiuli l'àrbitre, i anirà el brasiler, i anirà el capità. Va de Barça, primera jornada de Lliga, de fet segona, i va Rafinha, xuta Rafinha, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! És el primer de la temporada, vingut de penal i l'ha fet el capità. Una vegada més, Rafael Díaz Belol i Rafinha des dels 11 metres també s'han de fer. marca el primer gol del Barça, és el primer gol de la temporada, minut 14 i mig de partit, ha marcat Rafinha, ell 0, Barça 1.
1: És el novè gol de penal de Rafinha. El novè gol de penal de Rafinha no n'ha fallat ni un des de que els xuta amb el Barça i tot just el sisè que provoca. Primer gol a la Lliga de Rafinha i no sabem si amb dedicatòria inclosa per Julián Álvarez, que ha fet el senyal de l'aranya mentre celebrava el gol.
0: Wow. Compte, perquè aquesta celebració no l'havíem vist de Rafinha encara i és molt estrany que després del que ha passat avui... Clar,
2: justament avui...
0: Sí, el gest de l'aranya de Julián Álvarez. Doncs 0-1 ha marcat Rafinha, ha marcat el Barça, ha marcat el capità. Ja guanyem el Martínez Valero. I ara compte que torna a atacar l'Elx, l'equip d'Anselmi, recupera el Barça, dèiem, i tira una mica d'esquils, la dona per Xavi Espar, se la treu de sobre, aviam qui la ve a buscar, doncs de moment només Víctor Xust. La passada per Affengruber. Pilotada llarga cap a la punta dreta. Xavi Espar haurà de col·locar el cos davant de Sangaré, aguanta Sangaré, Sangaré juga enrere, torna a controlar la pilota Víctor Xust.
2: Bon jugador, Sangaré. S'ha dit de la Roma, sí, 19 anys, molt bo.
0: Hòstia, Marc, aquí m'has sorprès.
2: No, sí,
0: sorprès,
2: sí, el tenia controlat.
1: El tenies al FIFA.
0: Té la pilota a l'Elx. Jugant des de la seva zona esquerra, Germán Valera. Vol fer una passada en curt cap a Marc Aguado. Torna a jugar l'equip d'Anselmi a l'espai per Valera. Compte, Eric a l'esquena, rebrà Valera. Banda esquerra de l'atac de l'Elx. Hi ha dos homes a la rematada. De moment Valera decideix jugar enrere per Aguado, Aguado, Aguado, Aguado. Compte que pot fer la centrada. Bé, Eric tapant, també Bernal ajudant en aquesta posició, pràcticament al corna. Aguanta Bernal, aguanta Bernal, la toca Bernal i crec que hi ha servei de porteria.
2: Porteria, no? M'ha semblat que tocava el de l'Elx.
0: Som al minut 16 i mig, 0-1, hi haurà corna. Hi haurà corna per part del conjunt d'Anselmi, que el penjarà des de la seva esquerra. De seguida repassarem alguns dels missatges que ens feu arribar al 6-28-4-14-0-29. Gonzalo Villar col·loca els seus companys per fer la centrada a l'interior de l'àrea, on Joan García també col·loca la seva defensa. La penja Gonzalo Villar, la rematada per ningú, compta el segon pal, perquè aquí crec que se l'havia menjat Eric García, no sé si ha relliscat, i Affengruber l'ha pogut tocar amb el cap per damunt de la porteria del porter de Sallent. No sé si ha relliscat Eric, però en tot cas s'ha d'anar en compte. Aquest és Gavi. Gavi remena la pilota al mig del camp i la dona enrere per Andreas Christensen. 17 i mig, esteu escoltant el Va de Barça. Avui us preguntem sobre Julián Álvarez. De seguida repassem missatges amb Volkswagen des de la dreta. Torna a jugar a la mitja mal. Aquest és Christensen. Avança metres Christensen, encara terreny propi. Creua la línia de mitjos a l'esfèrica que condueix Adeyemi. Adeyemi amb Bernal, Bernal amb Rafinha. Rafinha d'espai, Rafinha la vol enviar cap a Fermín. Fermín per Adeyemi, llàstima.
1: Tira, tio.
0: Havia de tirar llarg endavant i Adeyemi ha volgut combinar amb Rafinha d'esperó. Compte que recupera l'Elx. Intenten sortir per la banda esquerra, cap opció per Valera. Servei de banda favorable al Barça. Repassem missatges a la de Barça, com sempre, amb la xarxa de concessionaris Volkswagen.
2: Sí, avui us preguntem que si a hores d'ara veieu possible encara el fitxatge de Julián Álvarez. És veritat que la gent va una mica a la seva, sí. Ens estan enviant porres.
0: Val.
2: Sí, Jordi Atura, jo, diu que 1 a 6.
0: Perfecte.
2: I una altra aquí... persona m'ha enviat un missatge dient que li ha agradat molt la secció d'avui.
0: Molt bé. Val. Doncs escolta'm, missatges per tots els gustos, ja ho sabeu, 6-28-4-14-0-29. Hi ha hagut un atac del Barça per la dreta, que Lamine Yamal ha volgut connectar amb una passada interior, crec que hi havia fora de joc. Però en tot cas tampoc ha pogut acabar de connectar amb Rafinha i se l'ha endut la defensa il·licitana, ara sí, assenyalant el fora de joc.
1: La jugada que ens lamentàvem abans és que Adeyemi ha rebut entre els dos centrals orientat cap a porteria sense oposició i ha decidit donar-la d'esperó pensant-se que Rafinha, diria, o Fermín venien de darrere, no? De mitja punta, quan realment tenia... diríem, uns quants metres...
2: El que ha demostrat Adeyemi amb aquesta jugada és que no pot ser el nou del Barça.
0: Compte que ara juga l'Elx. Acabant amb una pilota a la zona de la frontal, volen provar-ho, Gavi ve a buscar-la, ve a tapar, se l'endurà Xavi Aspar amb tranquil·litat, l'envia llarga amunt perquè algú la intenti baixar, no la baixa ningú, ara sí que Gavi la toca amb el cap, la baixa Fermín, Fermín se l'endú entre dos homes, falta. Diu l'àrbitre que hi ha hagut falta. Som al minut 19 i mig de partit, 0-1, el Martínez Valero guanya el Barça, el gol l'ha fet Rafinha, l'ha fet a penal.
1: Estic tornant a veure la celebració de Rafinha, és escandalosa.
2: No, jo no m'ho esperava gens.
1: No hi ha cap matís aquí, eh?
2: Bueno, és que és directament un llibertat presos polítics.
0: Sí, sí, sí, sí. De manual. Als diaris o a Twitter, Víctor, la gent se n'ha adonat, sí, oi?
1: Home, sí, sí, està ple de què ens estàs volent dir... no, tu saps Rafa, tu saps coses.
0: Sabes cosites.
1: Sí, sí, sí. Doncs quina manera d'estrenar capitania, també la de Rafinha, la primera capitania, en tot cas.
2: Que, per cert, Jordi ha dit que no li convenç de nou i ha fet un moviment de nou increïble.
0: Sí, sí, és veritat. Però no m'acaba d'agradar Rafinha en aquest registre. M'agrada molt més a l'esquerra. Què ha assenyalat? Mans a Bernal, que es queixava? Sí. Pilota a l'espai, Valera busca superar Eric García al mig del camp, la dona per Marc Aguado. S'ofereix Gonzalo Villar des de la dreta, Tete Morente. Enrere la passada cap al mig del camp, torna a jugar altra vegada l'Elx. L'Elx ha perdut una peça molt important, que és Aleix Febas, aquest estiu. També ha perdut a Eder Sarabia, que l'hem vist abans a la zona de tribuna. Sí. I jo pensava que Eder Sarabia marxava de l'Elx per fitxar per algun equip, i de moment... està a l'atur.
1: Ha fet un sabàtic.
0: Doncs... Ah.
1: Saps allò que... Sí. Després d'entrenar l'Elx, un necessita reposar.
2: Me llenado.
0: Sí. Dituro.
1: No, me llenado no, me buidat.
2: No sé parlar castellà.
0: Som al minut 21. Queden ja menys minuts per les pizzas. Té la pilota al Barça.
1: Esto es lleno. Esto es buidado.
2: Uau, és que... és increïble.
1: Per cert, no hem comentat, estàvem parlant, has dit Balde abans, sí. Flick, abans en aquestes entrevistes prepartit, ha dit que no l'ha vist centrat, que no estava al 100% i que quan s'aclarís sobre el que volia i el que no, que llavors ja veuríem si compta amb ell o no, però vaja, que deixa la responsabilitat del jugador, sí, si vol ser o no part de la plantilla de la tercera temporada de Flick. Veurem si acaba fitxant pel United, que veient com juguen. Avui he vist un vídeo increïble de Maguire agafant a un company seu, pensant-se que és un rival, i el rival marca sol a plaer perquè els dos defenses estan agafats. Si us plau, recupereu aquest gol. Poseu Maguire i Hull City perquè és un escàndol.
0: Té la pilota al Barça des de la zona dreta. Vol connectar la mitja mala a l'espai amb Eric. A Eric li ha faltat velocitat. Tot l'avantatge per Valera, que l'envia enrere per Dituro. Torna a jugar l'equip de Elx, jugant des de la zona defensiva. Ara parlàvem de Sarabia, parlàvem també d'Aleix Febas. I tampoc hi és en aquest Elx, almenys avui damunt la gespa, Marc, el bo de Diaby.
2: No.
0: Que és un tio que tu li has trobat alguna que altra història.
2: Sí, té una història increïble, i és que ja el 2020 va donar positiu en un control antidopatge i el van sancionar durant 2 anys, que no va poder, evidentment, fitxar per Gagapim ni jugar a futbol.
0: Val.
2: I es va dedicar aquests 2 anys a... Bueno, treballava venent cotxes en un concessionari.
1: Endavant, no? Escolta.
2: Sí, no, és reinventar-te, això. Ho va fer també el José Luis aquell, el que era titallaire, José Luis Moreno.
0: Sí. Sí.
2: Després va ser narcotraficant, també va canviar el...
0: Cadascú troba la sortida
2: al pot. Sí, al final t'has de guanyar la vida, d'alguna manera.
1: El que em sorprèn és que se n'anés a fer de venedor de cotxes quan, tècnicament, si ets futbolista i tal...
2: Això és el que em sorprèn.
1: Clar, potser la sanció és t'inhabilita per relacionar-te en qualsevol...
2: No, sí, però no tens el gust estalviat. O sigui, cobres diners sent futbolista.
1: No, no volia menjar-se el tarro. Suposo.
2: Ja, clar. No sé.
0: Pues si ven cotxes es pot anunciar el Bada-Barça.
2: Ah, veus?
0: No? Que aquí...
1: Sí, exacte.
2: Aquí cotxes, ara per cotxes.
0: Ara per cotxes. És que clar, algun dia farem una menció també del Bada Diaby, que tu tenia el seu taller a Elche. Té la pilota d'Ituro, l'envia llarguíssima. Més enllà de la zona de tres quarts, volia saltar Eric, ha intentat recuperar-la, Bernal no pot aconseguir-la. Ostres. Gavi, des de terra, s'ha endut un genoll.
1: Jo crec que això és groga per Gavi.
2: Aquesta, ja ho sé, ja ho hem parlat, eh? Quantes grogues, perquè fa temps que no veiem a Gavi durant un tram llarg de temporada.
1: Això és groguíssima per Gavi, el que passa és que hi havia falta abans sobre Bernal, diria.
0: Potser la porra és quantes grogues veurà Gavi d'aquí al gener.
2: Aquest és el tema, o sigui, primer partit, pot ser que veiem Gavi tota la temporada, que és el que m'agradaria, significa que està sa, i veurem la quantitat de targetes grogues que acumula aquest nano, eh?
0: Adeyemi la vol rebre a la banda esquerra, saltat amb el cap Víctor Chust i l'ha enviat a banda.
2: A més, amb aquest cabell de color rosa i aquesta actitud tan agressiva és bastant inquietant, eh?
0: La veritat que no. A mi m'ho molt bé perquè es veu molt ràpid.
1: Sí.
0: I aquesta equipació del Barça, que avui haguéssim pogut jugar tranquil·lament amb la primera equipació, també m'agrada perquè també es veu molt bé. Aquest és Fermín. Fermín entre dos homes, li han fet una espècie d'entrepà, s'han acabat enduent la pilota els jugadors de l'Elx, banda esquerra buscant la jugada per Valera. Ara veiem la jugada repetida, han agafat clarament a Fermín.
2: Sí.
0: I l'àrbitre no l'ha xiulada.
1: Sí, malgrat que Fermín avui no està entrant gaire en joc. Anava a dir sobre les targetes de Gavi, he de dir que no és el jugador de la plantilla que rep més grogues per minut, és Marc Bernal. Bernal ha jugat menys, però les vegades que ha jugat s'ha endut una groga, i clar, això condiciona moltíssim, també és veritat.
0: Pilota pel Barça, és Rafinha, Rafinha a la frontal, Rafinha per Fermín, a terra, passant molt bé l'escombra, de moment Víctor Chust, compte que això també és penal, no?
2: És penal.
0: L'han no empès, la baixa Gavi, l'acaba ja regalant.
2: El que era pilota per Lamin.
1: Sí.
0: I ara vol jugar l'equip d'Anselmi, li dura poc l'esfèrica, l'ha recuperat Christensen, Gavi vol tornar a recuperar-la, sisplau, no feu falta. La passada a la banda dreta per Tete Morente, Xavi Espart ve a tapar, ara Eric se les ha d'empescar per intentar que Valera no marxi, molt bé, esperant que controlés la pilota i allunyant-la, torna a ser per l'equip del País Valencià.
1: Si tens mal de cap o dolor muscular amb Vivudol, càpsules toves amb ibuprofen, t'acomiades del dolor ràpidament. Vivudol és un medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys, també en format bebible en stick pack. Vivudol, el dolor ni aigua, i és que havia de ser de Kern Pharma. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
0: 26 i mig de partit, és Tete Morente qui la juga per la zona dreta, intentant marxar Tete Morente, encara el bo d'en Tete, la dona enrere per a Fengruber, segueix a Fengruber, cap a la banda esquerra, Valera vol centrar, ha tapat bé Eric, servei de banda per l'equip d'Anselmi.
1: Hi ha un Tete.
4: Tete, espavila.
1: Aquí està, ara. Els dits més ràpids de Ràdio Flashback.
0: Pilota al cap de Xavi Espart, que allunya el perill, ara vol córrer, dèiem, i tenia camp per córrer, llàstima que s'ha trobat aquí amb Víctor Chust.
2: Sí, tenia camp per córrer, però...
0: Sí, però hi havia algú que el defensava. Servei de banda que servirà Xavi Espart.
1: Heu vist que per evitar que els recullpilotes no condicionin la posada en joc de la pilota, estan obligats ara a deixar-les sobre unes plataformes que hi ha al llarg de la línia lateral, en principi, perquè el futbolista no hagi d'anar-la a reclamar, sinó que la trobi quan la necessiti. Algun dia jo crec que ens trobarem alguna norma de pèrdua de temps o de no sé què de tal, que ens la menjarem amb patates, perquè n'han canviat tantes que crec que la veurem aplicar. Jo no, tu li estàs comptant els segons al porter?
2: No.
1: Ja veurem. Ja estarà zona blaugrana per dir-nos-ho a Twitter.
0: La vieja confiable a Twitter. Sí. Les 10 en punt del vespre d'aquest diumenge, 23 d'agost del 2026, el dia en què es posa en marxa la jornada 2 de la Lliga, el primer partit de Lliga del Barça. Recordeu que dijous recuperarem aquesta primera jornada davant de l'Atlètic Club de Bilbao. Tornarem al Camp Nou en partit de Lliga. Aquest és Christensen, minut 28, 0-1, guanya el Barça, el gol l'ha fet el capità Rafinha, la dona cap al mig per Bernal, vol jugar. Boníssima. Bernal, ve la cullereta per Lamine Yamal i arribarà Lamin, no, i arribarà abans el defensa i en traurà un corna.
2: Està trist Lamin, no? Què li passa?
0: Bueno, està trist fins que foti el primer gol, veuràs sí, que ràpid no? Li passa, sí, sí. Per cert, a aquesta hora no hi ha novetats de Julián, eh? De moment, Víctor, més enllà de la xiulada que hem sentit, no hi ha hagut declaracions de l'aranya.
1: No ha parlat, que jo sàpiga.
2: Li ha dit a Rafinha que parli per ell.
0: Ojo, eh? Per mi és molt gros, que el capità del Barça faci aquesta celebració. El mateix brasiler serà l'home encarregat de servir des de la cantonada. Pràcticament al minut 29 s'entrarà la pilota a l'interior de l'àrea petita. Gavi l'espera i un munt de jugadors vestits avui de color blau, marí, lila i negre. Aquesta samarreta que va degradant el color. Penja la pilota Rafinha cap al segon pal, salta amb el cap, pilota morta, la treu Fede Redondo. Hi ha hagut falta favorable a l'Elx a la seva àrea petita.
1: Sí, diria que falta d'Eric en la rematada o de Christensen. De Christensen.
0: Doncs Christensen avui també protagonista, que torna al terreny de joc com a titular després d'unes quantes setmanes i mesos. Christensen pràcticament la temporada passada va estar, diríem que absent per les seves lesions.
2: Sí, totalment.
0: I el que tornen és els cooling breaks.
1: No, per favor!
0: Sí, sí. Pausa d'hidratació.
2: Això serà tot l'any?
1: Espero que no.
0: En principi és només... Quan, primera norma era quan hi havia més de 30 graus en un terreny de joc. Després és durant els mesos d'estiu. I veurem què passa. Però en tot cas això va molt bé perquè per Flick ara pot donar la consigna que consideri pel proper quart d'hora.
2: Sí, pels entrenadors intervencionistes els encanta això, però clar, a nivell d'espectacle visual és bueno, a trencar el ritme totalment.
1: També podria haver colat aquí la menció.
2: Mira, veus, ja sabem què podem fer.
1: Ho tindré previst.
2: Clar.
1: No?
0: Què fa la gent a Elx, que se'n va buscar l'entrepalla? Que ve que tothom es gira per...
1: Bueno, perquè es pensen
0: per anar cap
1: que el cooling break és per ells, també.
2: Clar, exacte.
0: Ara veiem el penal repetit de Rafinha, ara... és clar.
2: Sí, sí, ara veiem el moviment de nou increïble que acaba de fer Rafinha.
1: Català que ha signat Lewandowski. Hòstia, és que clar.
0: I molt ben llançat, Rafinha.
2: No
0: quin penal de nou,
2: No, no ha fallat mai
1: no cap penal. No tan ben tirat, però no ha fallat mai.
2: No ha fallat mai,
1: No. Amb el Barça, 9 de 9. Tinc aquí... És que he tingut un estiu molt llarg.
2: Sí, ja veig,
1: ja. I tinc tots els xutadors de penals des de... Ostres, no s'acaba mai aquest... Des de 2004. El 2004 vaig dir, potser que paris.
2: Sí, no?
1: I vagis a dinar.
0: Hem
1: però,
0: vist...
1: Déu-n'hi-do.
0: El penal de Rafinha, la celebració, però no ens han repetit el moviment de l'Spiderman.
1: No. Això no, home, hi ha hagut trucadeta, jo crec.
2: Sí.
1: Mira, el Barça ara mateix només hi ha 3 jugadors que hagin xutat penal, és a dir, de la plantilla actual, que són Lamine, Dani Olmo i Rafinha. Rafinha 9 de 9, Dani Olmo 2 de 2, Lamine Yamal 6 de 7.
2: Va, està prou bé tot.
1: Està bé, sí, sí.
0: Té la pilota l'Elx, ha reprès el joc el Martínez Valero des de la banda esquerra i va Germán Valera buscant la jugada davant d'Eric. Perdó, davant de Christensen. Segueix Valera, la vol penjar. Eric està batent, ara fent de central. Christensen l'allunya, servei de banda. Servei de banda favorable a l'equip il·licità que perd per 0 gols a 1. A les 10 i 4 minuts de la nit us expliquem que el Barça guanya per 0 gols a 1. El gol l'ha fet Rafinha i ara mateix la juga l'Elx. Recupera la pilota de la Vinya Mal, se la vol emportar i havia falta.
2: Targeta, no?
1: Groga.
2: Groga.
0: Sí, i no veig aquí. Diria que és a Fengruber, però no t'ho puc assegurar. Doncs no, és Víctor Just. Veiem a Juari.
1: No tinc... Ah, sí, sí, a Víctor Just.
0: Sí.
1: Ah,
2: no,
1: perquè...
2: No.
0: Però
2: no,
0: després també
1: la
0: una...
2: No,
1: ah, no, doncs xiula la segona, xiula la de Howari.
2: Sí. Costa,
0: De fet, la realització no ens ha donat encara la groga pel futbolista que tocava. Té la pilota al Barça, Xavi Esparra, volia lluitar Rafinha fent de nou, recuperació de l'Elx.
1: Vosaltres sabeu si, arribats a aquest 2026, diguem, quan apunten una groga, encara se l'apunten a... O sigui... Els àrbitres se l'apunten a mà a la targeta i ja està? O ja tenim la capacitat de dir-li al quart àrbitre apunta'm a la tablet?
2: Home, entenc que sí, no?
1: Vull dir, que es vagi fent l'acte.
2: Ja.
1: No,
2: a mesura que es va.
1: Sí. No sé, eh? O encara anem amb paper i boli.
2: A mi m'agradaria que anéssim amb paper i boli, perquè estic en contra del progrés, però...
0: Adeyemi d'esquena porteria, perseguit per Aguado, l'entrega no és bona, recupera l'Elx, Adeyemi lluita per recuperar-la, no facis falta. A Fengruber, cap al mig, amb calma, Aguado, enrere, amb Redondo.
2: I ara s'han canviat les posicions, Adeyemi i Rafinha, no?
0: Sí, Ara Adeyemi es qui fa de nou, Rafinha es qui fa d'extrem esquerra. Adeyemi no ha fet millor que Rafinha de moment. I té la pilota a l'Elx, a la banda dreta, buscant la jugada per Tete Morente. Davant d'ell, Xavi Espart. L'aguanta Tete Morente. Xavi Espart, que l'anava a buscar, la passada enrere per jugar per
1: sí, Redondo. Sí, però fixeu-vos que, tot i la pèrdua d'Adeyemi, el Barça estava molt...
0: Compte, pilota per l'Elx!
1: És a dir, el Barça ara no ha defensat gaire bé, però quan Adeyemi perd la pilota... hi ha molts més jugadors del Barça esperant la contra de l'Elx que jugadors de l'Elx. Per tant, jo crec que aquí el moviment, tot i arriscat, estava ben buscat. Crec que s'han encantat una mica Christensen i Gerard Martín, que, per cert, a Gerard Martín no l'estem mencionant gaire, igual que Fermín.
0: Minut 35 de partit, ha tornat el Bada Barça, ha tornat el Víctor, ha tornat el Marc. Ha tornat també l'Àlex Mata, avui al control tècnic, i ha tornat també el Carles Blanco, el nostre CM, que encara tindrà uns dies més de vacancetes, fresquíssim allà, a Lanzarote, molt bé, pim-pam.
2: Ara, ara.
0: Tu on vas, Marc, el dijous?
2: Jo vaig a Formentera.
0: A Formentera. I tu, Víctor, on vas el dijous?
1: El dijous?
0: El dijous, ja.
1: Espero que a l'estadi.
0: Ah, per això t'ho deia, però si el Marc se'n va a Formentera, doncs escolta'm, serem tu i jo i ja farem.
2: Demà, no, jo us acompanyo. La Judit no estarà encara?
0: Va.
2: No ho hem descobert,
1: potser que li preguntem quan la trobem.
0: No, li he preguntat, però no respon.
1: És que... Quin despropòsit.
2: No contesta el seu...
0: Ah, sí, sí, sí, sí. Dijous ja està aquí, eh?
2: Ah, ja t'ho vaig dir.
0: Sí, sí, torna dimecres, eh?
2: Veus? També em sonava que només era un dia.
1: També possiblement es posi malalta, tal com arribi. Vull dir, amb aquest... Jo... Sabeu com...
2: A veure...
1: O sigui, quan tu acabes de fer una cosa al bany Maria, amb
2: sí,
1: un pot de vidre...
2: Exacte.
1: I després li tires aigua freda molt fort, el pot se'n va a cagar.
2: Sí.
1: Pues la Judit és el pot.
2: És el pot, no?
1: I l'aigua que porta dins és freda.
0: Com a símil en si?
2: Sí, sí, està bé.
5: Estàs més enfadat que jo, eh?
2: No, estic content.
5: Estàs ovulant.
0: Víctor, estàs ovulant.
2: No me'n recordava d'això.
1: No.
0: Torna a jugar l'equip d'Anselmi des de la dreta. Tete Morente volia jugar cap a la zona de Sangaré. Servei de banda favorable a l'equip il·licità. L'ha tret Gerard Martín. Torna a ser pilota per Víctor Xust. La conducció de Gonzalo Villar ha acabat a terra.
2: Una altra falteta de Gavi.
1: I la següent serà groga, sí. No tingueu cap mena de dubte.
2: De debò, que allò del
1: cabell... Ah, no, cau sol! Cau sol el jugador de l'Elx.
2: No el toca?
1: No, ens ho pega.
0: Llavors,
1: ni arriba
0: cap a reiteració, no?
1: Bueno, però l'àrbitre no se n'ha donat, per tant, dona igual.
0: 37 de partit, el Barça guanya per 0 gols a 1. La pilota la posarà en joc l'Elx amb una falta... lluny de la porteria de Joan Garcia, intentaran penjar-la a l'àrea. Per cert, Joan Garcia, que estrena el dorsal número 1, cert, després de la marxa de Ter Stegen.
1: I Fermín està estrenant el 7.
2: El 7 també.
1: Se li ha contagiat perquè no ha tocat ni una pilota.
2: Sí.
0: Gonzalo Villar la posa a la punta esquerra del seu atac, acaba traient la pilota Christensen. I l'envia a banda.
1: De fet, el 7, Ferran, Fermín, no? M'imagino que tenien les samarretes fetes de Ferran amb el 7 i han hagut de treure el Ran...
2: Ja està.
0: Per ficar el Min.
2: Anem tan malament de pasta que tot el que sigui estalviar.
0: Pilota que juga al conjunt licità, recupera bé aquí Gavi, se la deixa enrere, des de terra com pot, l'acaba perdent, però hi havia falta, han desequilibrat el futbolista andalús del Barça. L'han agafat per la samarreta, diu l'àrbitre. Bastant clar, a més,
2: sí,
0: de Sangaré, de l'amic de Marc Llibre.
1: Us imagineu que el Barça fitxa a Julián Álvarez i quan arriba en lloc del 9 demana el 19 de Rooney, que està a l'hospital.
0: Rooney, si no s'hagués lesionat, és un dels jugadors que hauríem facturat, eh?
1: Sí, sí,
0: no sé si en una operació Tommy Marqués, però vaig llegir que volien entre 20 i 30 milions per...
1: Què dius?
0: Per Rooney.
1: No, home, no. Se'ns va costar 4 pipes.
0: 3 milions ens va costar.
1: 3?
0: O 3 o 6?
1: No, 2. No, 2 milions.
2: Va.
1: Sí.
0: Recupera el Barça, però hi ha hagut falta. Ho pots mirar, Transfermarkt, Víctor, que vam pagar per Roni Bardaggi?
1: Sí.
0: És que em sonen o 3
1: el
0: o 6.
1: El montante de l'operació, mira, ara està valorat en 15.
0: Veus?
1: Segons Transfer Madrid.
0: Doncs pues 20-30 ja podríem fer-ho, eh?
1: No, home, no.
0: Bé, si Tomi Marquès, que està valorat en 3, l'hem col·locat per 11, la regla de 3 em diu que Rooney pot anar per 30.
2: 30.
1: Dos i mig vam pagar per Rooney.
0: Imagina't. Bueno, farem una operació trincao amb ell.
1: Sí. O operació Emerson Royal, aquesta sí que va ser un cost.
0: Tio, sí. Li vam col·locar al...
1: Al Tottenham?
0: O al Milan?
1: No.
0: O al Betis?
2: Al Betis.
1: No, del Betis venia.
0: Ah, sí, sí, clar.
1: Sí, crec que... Sí, sí, el Barça el fitxa.
0: Del Betis?
1: Del Betis, i fa la pretemporada amb el Barça. Algú se n'adona que era molt dolent, però no li diu a ningú. O sigui, el Barça...
0: Se'n va anar al Tottenham, no?
1: Ah, no, espera, espera, espera, espera. El Barça el fitxa de l'Atlético Mineiro per 12 quilos. El ven al Betis per 6.
2: Veus?
1: El torna a comprar el Betis per 14 i l'acaba col·locant el Tottenham per 25. Per tant...
2: I ara què fa aquest nano?
0: Està jugant a Brasil, em sembla.
1: Està jugant al Flamengo.
0: Déu-n'hi-do.
1: És que tots aquests fitxatges són tan... Bueno,
2: coloren tan malament.
1: És que, de fet, els dos primers fitxatges són d'època Bartomeu i l'últim, el del Tottenham per 25 quilos, crec que és Laporta. Laporta quan guanya les eleccions?
0: El 2000...
1: El 21. Ah, no, pues tota l'operació és Bartomeu.
0: Va.
1: Déu-n'hi-do.
0: Som al minut 40, escalfa Pedri, esteu escoltant el Bada Barça, l'equip de Flick guanya per 0 gols a 1.
1: Doncs mira, parlant de Flick i de la seva aposta per la Masia, pensant el futur està bé, però si sempre vius esperant el moment ideal, aquest mai arribarà. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte. Financia els teus pagaments de forma flexible perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
0: Doncs Plazo, que també s'incorpora al Bada Barça aquesta temporada, i a més hem vist a la graderia que hi havia un altre vividor, com és Xarri Reixac.
2: Home,
1: de vividores.
0: Sí, sí, hi havia Laporta, Deco, hi era també Bojan, hi havia Xarri Reixac, hi he vist directius de l'Elx, i el senyor de les orelles, de les ulleres, del gran Lewowski. Sí, sí. Christensen, que li diu a Gavi, puja amunt. I Christensen decideix enviar-la cap a la dreta. Aquest és Eric. Eric vol connectar amb la Minja Mal, bastant inèdit en aquesta primera part. La passada no és bona, Fermín no l'ha pogut rebre. Acaba allunyant el perill i torna a recuperar el Barça des del mig del camp. Bon moviment de Bernal, de mig centre, la dona per Gavi. Gavi fa una mitja volta, Gavi a l'esquerra per Adeyemi. Adeyemi entre l'àrea, encara Adeyemi, cama dreta, cama esquerra. La centrada del segon pal, Rafinha no hi arriba. No ha fet bé de nou, servei de porteria.
2: Com se l'ha cobrat.
1: Quina rata.
2: Molt bon segon pal de Adeyemi, eh?
0: Sí. Així va arribar l'altre dia un dels gols del Gamper.
2: Sí.
0: Adeyemi a l'esquerra amb una centrada i...
1: I es va llançar el nou, el faraó.
2: El que és un nou de veritat.
0: Ara. I que no dubteu que avui tindrà minuts, eh?
2: Sí, avui jugarà.
0: Fede Redondo serà l'encarregat de fer el servei de porteria. A Dituro li fa mal l'ungle.
2: Fixeu-vos la posició per la pressió. Rafinha es fica d'una manera com... que sortirà com una fletxa i al seu costat estava Lamine amb les mans pràcticament a les butxaques. Que és, bueno, una mica l'actitud de cadascú, saps?
1: Ah, per cert, aquest estiu he sentit molt, sobre ara que deies de l'actitud de Lamine, sobre com hauria afectat a nivell de gana el fet de guanyar el Mundial als jugadors del Barça. I tot i que és veritat que va amb un Mundial, doncs déu-n'hi-do, però comences a mirar i les Copes d'Europa pesen. O sigui, és que juguen cada any, també. Vull dir, jo entendria que aquests jugadors, al Mundial d'aquí 4 anys, surtin tranquil·lets. Però la Champions, que juga cada any, que mirant a la plantilla d'aquest any, només hi ha 3 jugadors que hagin guanyat la Champions alguna vegada, i un la té perquè de manera testimonial, que són... Rodri, amb gol a la final, Christensen la va guanyar amb el Chelsea I després hi ha Cancelo, que va jugar la primera fase amb el City, va marxar al Bayern i aquell City de Rodri guanya la Champions. Però clar, són només dos jugadors de tota una plantilla. És impossible que aquesta gent no tingui ganes de guanyar la Champions.
0: Nois, Gavi a terra.
2: Mala notícia. Oh,
0: i Pedri serà...
1: Ui, entra ja, Pedri.
0: El jugador que entra, sí. No ens esperem ni a la mitja part, que queda un minut, i el doctor Pruna indica que Gavi s'ha lesionat i que, per tant, hi ha d'haver canvi a les files del Barça. Marxarà amb el cap de color rosa. Gavi entrarà amb el cap ros, tenyit. Pedri, què passa amb Rafinha i Gavi?
2: No ho sé, s'estaven discutint, no?
0: Sí, no he entès. Rafinha li deia alguna cosa a Gavi, Gavi li ha dit algo com déjame, no? Una
2: sí,
0: mica,
2: sí.
0: Semblat així una mica... En tot cas, el doctor Pruna ho ha tingut molt clar, eh?
1: No fotis,
2: ja
1: veuràs, no fotis.
2: Sí, pues té molt mala pinta.
0: Entra Pedri al terreny de joc al minut pràcticament 45. Pica de mans amb Fermín. Entra el...
1: Ui, quina cara, nano.
2: Molt mala pinta.
0: Hòstia, ara m'has cagat, tio.
2: Tant de bo que no, però vaja.
0: Penja la pilota a l'Elx, a la zona de la frontal de l'àrea, surt rebotada i la vol intentar aprofitar fent Gruber. Valera la penja a l'interior de l'àrea, la treu Gerard Martín. Vol recuperar la pilota a l'equip d'Anselmi, banda dreta, i pot anar amb una possible centrada a la zona de la línia de fons. Ara Tete Morente vol armar la cama, vol fer la centrada. Joan García se li escapa, sort que Eric era el segon pal per poder-la allunyar. La vindrà a buscar la Minya Mal. Som al 45, s'afegiran 4 minuts més d'aquesta primera part. La Min la juga cap al mig per Pedri. Pedri enrere per Bernal. Bernal li diu a Gerard Martín que pugi.
1: Hem vist el canvi, com s'anuncia la infografia aquí a la tele, i Gavi i Pedri surten amb els seus respectius cabells actuals. Siguem optimistes, suposem que el de Gavi no serà res, però Gavi sortiria a la foto de tots els canvis fins a final de temporada amb el cabell rosa.
2: Clar.
1: És així, no?
2: Sí, sí, vale, sí, sí.
0: Eric. Eric vol jugar enrere per Lamine Yamal, aquest amb Pedri. Pedri amb Lamine. Lamine altra vegada amb el canari. Enrere per Christensen. M'agradaria veure repetida la jugada on s'ha lesionat Gavi per veure ben bé quina és la zona que ha vist afectada. Té l'esfèrica Rafinha d'esquena porteria. La dona enrere per Marc Bernal. Bernal fa un canvi de joc cap a la punta dreta. Baixa l'esfèrica aquí Eric. Eric amb Lamine Yamal escurat a la dreta. Lamine Yamal al vèrtex de l'àrea. La vol donar per Eric. Eric a profunditat vol fer la centrada de l'interior de l'àrea. L'ha pogut rebutjar la defensa del conjunt il·licità. Ve Christensen al xoc, la pilota dividida.
1: No, home, no, falta de Christensen.
0: I diu l'àrbitre que és falta del futbolista del Barça.
1: Vaja, m'ha semblat que arribava Christensen primer, no?
0: Dituro, el capità que es queixa, ara veiem la jugada repetida, no tinc clar.
1: Ah, ens ho peguen, però...
0: Però a mi no em sembla falta de Christensen.
1: Però és que qui toca pilot...
0: Ah, sí.
2: Sí, sí.
0: Sí, és falta, falta de Christensen perquè fa caure el, sí, el davanter de l'Elx. Han afegit 4 minuts en aquest primer temps i jo vull veure la jugada de Gavi.
2: Sí.
1: No ens l'han posat repetida, és veritat.
0: No, per això. I m'agradaria veure aviam quina és la zona que... No sé si algun esguinç de genoll, potser. No m'ha semblat que s'hagi trencat, perquè jo crec que es... Gavi ja es coneix i sortiria d'una manera diferent.
1: Tu vols dir? Feia molt mal acte. Pues portava una cara com molt trista, no?
0: És que l'any passat va tenir... Gavi no es va trencar els creuats altra vegada, sinó que va tenir una lesió també com d'un esguins o...
2: Sí, però quant de temps va estar de baixa?
0: Sí, sí,
2: és que al final...
0: 4 o 5 mesos, sí. Bona pilota de Lamine Yamal. Lamine Yamal cap a Rafinha. Rafinha fent de nou. Rafinha para Dejemi. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Bravo!
0: Gol! De Karim Adeyemi. És el primer de la temporada i el primer en partit oficial amb la samarreta del Barça del futbolista alemany. Ha marcat Adeyemi, ha fet el segon gol al Barça, una pilota en profunditat que el davanter ha pogut aprofitar i que ha enviat a l'esquerra de la porteria que defensa Dituro. Tot ve d'una recuperació al mig del camp de Marc Bernal i d'una pilota que Lamine Yamal envia per Rafinha, i Rafinha espera que Adeyemi, que no estava en fora de joc, la pugui empènyer al fons de la porteria que defensa el porter de l'Elx. Per tant, minut 48 i mig de partit. El Barça marca el segon, ell 0, Barça 2.
6: Doncs mira, com que Pep B has narrat dues vegades fantàsticament bé la jugada, Jordi, et diré que aquesta és l'assistència número 57 de Rafinha des que és jugador del Barça i ja ha participat en 133 gols en els 177 partits que ha vestit la samarreta del Barça. I feliçment per Adeyemi, avui és el seu partit de debut, marca un gol al Martínez Valero, queden per jugar avui, jo crec que ho faran Gordon i Abdelkarim, a veure si tenen la mateixa sort.
0: Recupera l'Elx a la zona de tres quarts, perseguit per Lamine Yamal, que s'ha activat, 0-2 al marcador, torna a tenir la pilota al conjunt local, al seu segon partit de Lliga, de moment el perden davant del Barça, que s'estrena la competició, 0-2, pilota entre línies, se n'han jugat molt els futbolistes d'Anselmi, recupera Fermín, Fermín aguanta la pilota, Fermín segueix lluitant, Fermín, falta claríssima,
6: això
0: és groga, no?
6: Ser groga.
0: Doncs no l'ensenya, Fermín, amb raó.
2: 150 metres agafant-lo.
0: Víctor Chust es queixa, Tete Morente també, i és que Fermín, clar, era impossible seguir perquè l'han agafat per l'espatlla, per la samarreta,
6: però
0: i fins que l'han fet caure,
6: no para. Dues vegades. És groga molt clara.
0: Molt clara. I ara Fermín li recrimina a l'àrbitre i li diu, escolta'm, aviam si us ho reviseu millor. De moment 0-2, s'han afegit 4 minuts, som ja als 50, això vol dir que segurament el Barça penjarà aquesta pilota a l'àrea i s'acabarà la primera part del partit, 0-2. De moment, bon resultat per l'equip de Flick amb una nota negativa, que és la de Gavi. Rafinha, preparat per enviar la pilota al cor de l'àrea. Christensen i Bernal l'esperen. La penja Rafinha, el segon pal, la rematada fora. Llàstima, Bernal, que s'han recordat de tothom. I amb aquesta jugada pràcticament arribarem al descans. Ara veiem repetida l'enviament de Rafinha.
2: Quina centrada de nou, eh?
0: Sí, sí, sí, boníssima. I Bernal, que es nota que no és davant de centre, no ha pogut rematar amb la seva cama menys hàbil.
6: Doncs la temporada passada, des de l'àrea petita, en van fer algun, eh?
2: Sí.
0: Doncs així és com s'acaba la primera part del partit al Bada-Barça. 0-2, ha marcat Rafinha i ha marcat també Adeyemi. Els dos gols per part del Barça ens deixen aquest marcador. Aquesta primera part l'hem viscut, com sempre, amb Estrella d'Am i amb la xarxa Fort de Catalunya. Farem una pausa i de seguida expliquem què ha donat de si aquest primer temps.
7: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Flashback. Mal de cap, dolor muscular... Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen, acomiada't del dolor ràpidament.
8: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir dels 12 anys.
7: També en format bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
8: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
9: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil, estacions de proximitat.
10: Quantes coses deixem per a després? Després ho faig. Després canvio això. I aquell després mai arriba. Amb el teu crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Plazo. El teu crèdit. Les teves normes. Línia de crèdit concedida a través de l'app ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es.
11: Aquests són els grups i artistes que passaran pel backstage de Flashback aquest estiu.
12: Els sents?
11: Ni un. Han volat tots?
12: Si els vols trobar, busca'ls a l'escenari dels festivals del país.
11: O les festes majors, o en una furgoneta entre concert i concert.
13: I el 31 d'agost tornaran tots, puntuals, fidels, inevitablement nostres. Backstage, amb Marc Frigola i Andrea Romera. Tornem el dilluns 31 d'agost. Flashback, el so de l'estiu. A Flashback parlem com tu.
14: Ai, molt bé, estaré treballant.
13: Sentim com tu.
14: Bon dia.
13: Riem com tu. I tu no ets cap simple dada.
14: Hola, Flashback.
13: Ni una estadística, ni tan sols un simple clic.
14: Som la Pilar i en Sergi, la Grafiller.
13: Quan posem un èxit, quan obrim micro, sabem per a qui ho fem.
14: Adéu,
13: Flashback. Flashback. Tu ets el nostre número 1. Emissió en directe, tots els programes, la llista oficial d'èxits. Reprodueix i comparteix els nostres continguts. Recupera el que no has escoltat. Connexió amb xarxes socials. Potser l'app de Flashback no et permetrà anar al ciberespai. Però poc li falta. Descarrega-la a Google Play i Apple Store. El show del Barça. Va de Barça.
0: 4 minuts i en punt, 11:15 de la nit. Som els del Bada Barça, que hem tornat després de les vacances d'estiu per arrencar una nova temporada a l'antena de Flashback. Com sempre, compartim amb vosaltres els missatges als oients. 628 414 029. Anem a fer-ne un repàs amb Volkswagen.
2: Sí, avui la pregunta és si a hores d'ara veieu encara possible el fitxatge de Julián Álvarez, i més tenint en compte amb el que ha passat avui. El Pau ens diu que sí, que avui l'afició ha dictat sentència i Gilmarín l'haurà de deixar marxar perquè és la situació insostenible, jo també ho crec. La Mireia ens diu que a ella li agrada l'opció Jokeres, no sé què penseu vosaltres.
0: Davanter de l'Arsenal?
2: Sí. El Miquel ens diu que no creu que vingui Julián, però que tot i això no li agrada cap altra opció. I el Toni ens diu que no creu que vingui el Julián i que ell només ficaria diners per jugadors de la dimensió de Haaland o Harry Kane. Que per fitxar un jugador mediocre, ens quedem amb el que tenim.
15: Home, molt mediocre?
0: Doncs, de moment, el Julián no ve. Hòstia. Avui l'han escridassat. I també vull saber què n'opina de tot plegat, més enllà dels oients, i vull que saludem molt d'entusiasme a la Judit García des de l'altra punta de món. Hola, Judit García, com estàs? Bona nit.
16: Bona nit, què tal?
0: On estàs, Judit? Aviam, on estàs?
16: A Islàndia,
0: estic
16: a Islàndia.
6: Amb Albert Tom.
0: Cap amunt. Com ha anat aquest estiu, Judit?
16: Molt bé, diferent, més fresquet que vosaltres. Que sí. Estem molt morenos,

0: preparadíssimes. Aleshores, no sé si vindrà, però crec que el Barça ha fet un grandíssim mercat.
1: Avui, Judit, per la gent que va ser de la Figuera i no ho sàpiga, potser tu, evidentment, doncs, estar a l'altra punta de món, potser no has...
2: Torni amb l'altra punta. L'altra punta de món és l'illa de Pasqua.
1: No, està a l'altra punta de món perquè està al nord, molt al nord. Bueno, però molt al nord.
3: No tens controlat el mapa, no?
1: Sí, però que hi ha molt mar, per arribar a Islàndia. Què us penseu?
2: Hi ha molt mar.
0: El que passa és que com que tu no t'agrada viatjar, perquè ara. Tot és lluny.
1: Correcte, no, però està lluny. De fet, només d'Islàndia només conec Reykjavik.
2: Bueno, és que jo tampoc conec.
1: Ah, val. És que pensava dir que aviam si també sabreu més...
3: No, d'això no.
1: Ciutats. A quina ciutat estàs, Judit?
0: Estic al nord, a un lloc que es diu Vermàlid.
1: Veus?
2: A l'altra punta!
1: Al nord d'Islàndia està. O sigui, el nord d'Islàndia és encara més lluny del que pensava que estaria.
2: Sí, en fi,
1: Judit, avui ha jugat l'Atleti de Madrid, Julián ha sortit a escalfar-se, el públic l'ha xiulat, de fet ja l'han xiulat quan han dit les alineacions, però és que Simeone l'ha fet jugar. Simeone ha estat escridassat en cada una de les jugades en les que ha participat i després, quan ha acabat el partit, tots els jugadors han anat a agrair el suport als seus aficionats, excepte Julián, que ha marxat directe cap al túnel de vestidors, i l'Atlètic de Madrid ha emès un comunicat dient que era una decisió de club, que li havien dit a Julián que era millor que no anés a agrair res als aficionats, sinó que marxés directe cap al túnel de vestidors, i aquí està el tema molt calent perquè, a més, en el partit d'avui, fa una estona, Rafinha ha marcat el primer gol de la temporada i ho ha celebrat fent el senyal de l'Spiderman, diguem, no? Sí, i ara està la cosa molt galanteta perquè, evidentment, queda una setmana de mercat i Julián està doncs, més fora que dins de l'Atlètic de Madrid, el que no sé si està més a prop del Barça o menys.
0: Sí, no, aviam, jo ara he vist també, s'ha de dir que la celebració de Rafinha, la seva dona ha posat una història a Instagram posant que era la celebració que havia demanat al seu fill que fes.
1: Però el fill de Rafinha...
2: Bueno. Com clar, vulguem dir, eh?
0: Sí, ja és una casualitat, però gran. Però sí, aviam, jo crec que no acabarà venint, de veritat, ho penso, eh? Però és que tant se val. Vull dir, no sé si... Jo, és el que diem sempre, jo soc molt millor que vosaltres, però jo no recordava mai una cosa tan escandalosa. És que ni quan havia de venir Messi la tornada, és que, o sigui, està sigut una cosa que tothom en parla... les xarxes van plenes, van més de Julián dins una presó, i ja us dic, jo crec que això també ho hem d'assaborir una miqueta com una victòria del Barça, de veure com un equip com és l'Atlètic de Madrid té tantes ganes d'assimilar-se a tu que es fiqui en la posició de perdre milions d'euros per no voler entrevendre un jugador, del qual estan traient un marge de benefici grandíssim, però com que pensen que estan al nostre nivell i som un rival directe i totes aquestes històries seves, doncs ells s'ho perden, la veritat.
1: Julián, no sabem si arribarà o no, però qui sí que ha arribat és Rodri. Judit, ha vingut Rodri.
0: Sí, aviam, també és veritat que jo crec que estem molt encigalats amb Rodri perquè les coses com són, li hem cardat al Madrid un tio que és un merengón.
1: Sí, totalment.
0: Però, i és un jugador que a més a més no necessitàvem i que ha preferit venir només perquè al Madrid hi ha un incendi. Llavors totes aquestes coses crec que parlen molt bé de nosaltres, de la situació en la que estem i el projecte que hi ha a Barcelona. Ara bé, de les coses com són, també és un grandíssim jugador, és un pilot d'or i sí que és veritat que per mi és titular indiscutible. Veurem què passa, si la combinació amb Bernal doncs, és sostenible també pel jugador més jove, perquè és evident que mentre Frenkie no hi sigui, doncs Rodríguez crec que serà bastant important juntament amb Pedri. És un fitxatge que crec que podem estar molt contents de la gestió de Deco, la veritat.
1: Marc, ara em deies al descans que ha marcat Ferran Torres amb el PSG.
3: Efectivament, van perdent 2-1, però el gol PSG és de Ferran Torres.
2: Passa res, pues, ànims.
3: De fet, acaben d'empatar, 2-2.
2: Vaja, hombre, ja estat.
1: Trobareu a falta de Ferran Torres?
2: No.
3: Ostres, el segon de Ferran Torres, també.
1: Dos gols de Ferran Torres?
3: Sí. Mira. El 71 i el 82.
2: Xapada de boca.
1: Us torno a fer la pregunta. Trobareu a faltar Ferran Torres?
3: No. O sigui, ens hem lliurat d'una persona que probablement va veure l'eclipsi amb binocles, vull dir...
2: Sí.
3: M'és igual.
2: Sí. No, però és que, a més, que el que li demanàvem a Ferran Torres ja ho ha fet avui a De Jimmy.
3: És que és el que, a més, s'ho va dir al Deco al Gampard quan li van preguntar pel tema de les baixes i les altes i va dir que, bueno, que... La figura de Ferran Torres està més que coberta amb Gordon i Adeyemi, i sí, jo crec que sí.
1: Tu, Judit, trobaràs a falta el Torero?
0: No, de fet, no fa tant. Es va treure un clip a Robava de Barça,
3: sí,
0: en el que s'enfonava per dir que no estava amortitzat.

0: Josep Ferran Torres, perquè vam pagar amb, quan l'hem comprat 55, no?
1: Sí.
2: 55, sí.
0: I l'hem vengut per 50.
1: Sí.
0: Cosa que considero que sí és haver amortitzat el fitxatge.
2: Ah, sí.
3: És que just aquest clip que tu has repassat, també l'hem repassat nosaltres.
1: L'hem estat mirant a la tarda. Com unes ratotes. Però escolta una cosa, Judit, que a mesura que passen els anys, les coses perden el seu valor. És a dir, tu et compres un sofà fa 5 anys per 100 euros i si te'l vens al cap de 5 anys per 70, pues, els 30 euros que falten són de les vegades que ja has fotut el cul a sobre.
0: Sí, però el sofà ja es fa durrejat i Ferran Torres...
1: Ens va donar una Copa del Rei, un respecte per Ferran Torres.
0: No, aviam, no, és, o sigui, és un jugador molt jove que ha fet el gol de la seva vida i gràcies a Déu jo agraeixo als astres que pogués empènyer aquella pilota dins de la xarxa perquè si no, no ens l'haguessin tret de sobre ni amb aigua calenta.
1: No, i això ha estat increïble. De fet, no ens havia passat mai tenir aquesta sort que no sabíem com dir que no el volíem.
2: I és que a banda de lo futbolístic en Ferran Torres és que el que m'ha demostrat en aquest estiu és que és un autèntic impresentable. O sigui, ja us ho dic.
1: És curtíssim.
2: Un maleducat, un desagraït. A mi m'ha semblat una autèntica bajanada tot el que ha fet. A part, la flipada, això de fer-se aquest tour pels Estats Units com si fos la Paris Hilton.
1: No té cap sentit.
2: És que no sé.
3: Per cert, un altre que tampoc estarà massa content és Frenkie de Jong, perquè ja no és el capità del Barça, de fet, amb la marxa d'Araujo, que era el primer capità, li tocaria ser de Jong.
1: Bueno, per cert, Ter Stegen... No t'he preguntat, Judit, si estàs podent veure el partit.
0: Sí, l'estic podent veure, però diguéssim que l'estic mirant per una pàgina d'aquestes de
1: Exacte. Futbol lliure.
0: Sí, i llavors, quan m'heu trucat, jo estava celebrant el segon gol, aleshores.
2: Ostres, doncs.
1: Perquè a Islàndia tenen una hora menys.
3: Perquè està en l'altra punta de món.
1: No, és que el que anava a dir és que abans has dit que Rodri no el necessitàvem, però després de lo de Gavi, jo crec que no et sobra. Ja. És a dir,
2: no.
1: Que moltes vegades pensem en... No, aquest no el fitxem perquè ja tenim...
2: I no el necessitem, jo no estic d'acord. Aquest perfil de migcampista no el tenim.
1: No, que és el millor del món.
2: És que no
1: el
2: tenim.
1: Millor del món en la seva posició.
2: Que fins ara ens hem adaptat sense aquest perfil i ens ha anat bé. Estic d'acord. Però que aquest perfil també històricament ens ha anat de collons al Barça, això és així.
1: Però entenc el que...
2: Entenc el que vol dir la Judit.
1: Sobretot que el Madrid el necessitava infinitament més.
2: Totalment, que el Barça. Sí, sí.
3: Tu, Judit, com li deies a De Jong? La baldufa com?
0: Holandesa.
3: Això, la baldufa holandesa.
1: Sí, que volies que li digués camaronesa.
3: No, és que no recordava qui venia després de la baldufa.
1: Pues la nacionalitat.
2: Sí.
3: Molt bé, Judit, escolta'm, el dijous juguem contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ja et podrem sentir. En principi, el teu permís pel Mundial s'acaba, no?
0: Sí, ja s'ha acabat. Jo sóc com Rodri, tornaré el dia més important.
3: El dia bo. Molt bé, Judit, doncs escolta'm, et deixo que vagis a veure el final de la primera part i que vagis a sopar. Aquí quina hora és ara? Una hora menys, no? O sigui, dos quarts
0: d'at. No, dues
3: menys.
1: Dues, veus.
3: Per tant, deus tenir encara el berenar aquí sobre.
0: Sí,
1: però deu ser com els hàmsters, que si els hi tapes la gàbia es pensen que ja és hora de sopar. Llavors, jo crec que a vosaltres a quina hora se us va de nit?
0: Ara, quarts d'11.
1: Ah, carai!
2: Molt bé.
1: Sí, perquè vosaltres s'us fa de... Clar, o sigui, és al revés.
3: Sí.
1: Ells tenen moltes més hores de sol. És això?
0: Bé, és que, de fet, a l'estiu, tot el juliol no s'ha fet de nit.
1: Uau.
2: Sí que està lluny.
1: Tornarà de l'ulu, però de l'ulu la Judit, que no sabrà, no tocarà ni quarts ni hores.
0: Més de l'ulu, sí.
3: Judit, aquí ens comença la segona part de seguida. Suposo que abans de sopar t'haurà començat a tu també aquest segon temps. En tot cas, ens escoltarem el proper dijous, que tinguis un bon vol de tornada i que t'hem trobat molt a faltar. I avui t'estem trobant molt a faltar.
0: Jo a vosaltres també.
3: Tu no diguis mentides, perquè tu no ens trobes tant a faltar com t'hem trobat nosaltres a faltar tu.
2: Ho decideix ell.
3: Judit, que vagi molt bé i ben tornada al Bada Barça una temporada més.
0: Vinga, fins dijous.
3: Apa, fins dijous. La Judit García, des de l'altra punta de món, des d'Islàndia, des del nord d'Islàndia, que és bastant més lluny que des d'Islàndia normal.
1: Des de l'altra punta d'Islàndia.
2: Ai, Déu meu.
3: Molt bé, doncs hem compartit aquesta mitja part amb la Judit García, que el dijous ja s'incorpora i, per tant, ja al Bada Barça tornarem a estar al complet. Per cert, si voleu una benzinera a prop i, evidentment, que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu, ja sabeu que heu de buscar una benzinera Meroil, perquè són les estacions de proximitat. A més, a Meroil tens targetes amb descompte directe per estalviar i això només ho trobaràs a Meroil. De seguida comença el segon temps al Bada-Barça. Evidentment, ens podreu seguir a l'antena de Flashback. Recordem que el conjunt de Hansi Flick guanya per 0-2 al Martínez Valero. De seguida començarà aquesta segona part. I a més també una reacció, mentre parlàvem amb la Judit, de Hansi Flick al assabentar-se de la lesió que tenia Gavi. Ara veiem també que a Koundé li estan fent unes fregues a la zona del bessó esquerre. Tot això a Koundé és suplent avui, eh? També veiem a Chesney amb Jordi Pasquer, que és l'Ed Sheeran del Barça. I la segona part que començarà de seguida quan l'àrbitre ho consideri. De moment sembla que no hi ha canvis. Recordem que el Barça sí que n'ha fet un, el de Pedri, i de seguida començarà aquesta segona part.
1: Jordi,
3: sí.
1: Tu on has anat de vacances aquest estiu?
3: Jo vaig anar a Grècia,
1: sí,
3: i a la Ràpita.
1: Vale. Saps a quina distància està Grècia de Barcelona?
3: Més lluny que Islàndia?
1: No, t'estic preguntant si ho saps.
3: Bueno, amb avió són 3 hores.
1: Vale. Són 2.500 quilòmetres.
3: Val.
1: Vinga, fins a on està la Judit, 2.900.
3: Ah, doncs, tampoc lluny.
1: No, clar que no, és que li has dit l'altra punta del món.
2: No, però no has de dir això, has de dir jo també he estat a l'altra punta del món.
3: Jo cap a la dreta i ella cap al nord, clar, és que és diferent.
2: És que el món, bueno, no sé, si potser no és rodó ja, escriu jo que ja...
1: Què diu Ferran Torres?
2: Clar, exacte, al respecte.
3: Comença la segona part al Bada-Barça amb debats interessantíssims i acompanyats, com sempre, d'Estrella Damm i de la xarxa Fort de Catalunya, banda esquerra per Adeyemi. Així és com comença la segona part, amb una pilota a l'espai per Rafinha, que torna a fer de davanter centre, recupera l'Elx i ja torna a buscar la jugada d'atac. Des de terra recupera Christensen, també Bernal, que a la lluita apareix Fermín. Tota la tranquil·litat i l'avantatge per un Eric García que recull la pilota a la zona defensiva. Té l'esfèrica Fermín amb un sprint a la banda dreta, la Lamine Yamal, que el tenen perseguit de prop. Ara Gonzalo Villar ha pogut allargar la cama i enviar la pilota a banda. Enrere Dituro, el porter que controla de banda Rafinha. Dituro l'envia en curt cap a la zona d'Afengruber. Juga l'equip d'Anselmi. Primer minut del segon temps, 0-2, guanya l'equip de Hansi Flick. Ve a la pressió ara Bernal, intenta sortir altra vegada a Fengruber, banda esquerra, Valera, busca la pilota per Juari, apareixerà per aquí Christensen, hi ha hagut falta i compta que Eric també ha pres mal al turmell esquerre.
2: I jo veient el partit de moment que està fent Fermín, no trigaria massa en treure Dani Olmo, jo.
3: Déu-n'hi-do la trepitjada, sí, al turmell d'Eric, de Marc Aguado.
2: Ojo.
3: Pilota per l'Elx, la volen filtrar a l'interior de l'àrea, Joan atrapa. Bé, Joan García atrapant aquesta pilota, 47 de partit, 0-2. Ja l'ha rebut Lamine Yamal, a terreny propi. La tribela, la bona per Rafinha, l'assistència és boníssima, Rafinha controla.
1: Control.
3: Rafinha xuta a les mans de Dituro.
2: El control era boníssim, sí, sí, la definició no ha estat de nou.
1: No.
2: La veritat.
1: Control de Lewandowski, xut de Ferran Torres.
2: Ah, exacte. Sí. Bueno, tenim els dos jugadors aquí, vull dir.
3: La passada de Lamine Yamal és un autèntic carmel, eh?
2: Sí, sí.
3: Des del mig del camp l'ha deixat sol. És que Lamine Yamal té aquestes coses. Fa estona que no el veus, però quan en té alguna, bo. Xavi Espart intentarà defensar la jugada de Tete Morente.
2: Jo és que el veig apagat, avui.
3: Aquí.
2: A Lamine.
3: Sí, jo també.
1: Una mica com tot el Barça, ja et diria.
2: Sí. Sí, però ell ja com l'actitud, no? La manera, la cara, els cops que l'han enfocat, no sé, no el veig.
3: Pilota a la banda esquerra, intenta recuperar Eric, ha entrat com un autèntic tren de mercaderies, recupera l'equip d'Anselmi, jugant en zona defensiva, ve la pressió de Bernal, obligant a l'Elx a enviar la banda, servei favorable al Barça. Pilota per Bernal. Bernal que aixeca el cap. Rafinha s'ofereix fent de boia, però decideix tornar a jugar enrere per Christensen. El danès. Cap a la dreta per Eric. Eric enrere cap a Joan García, que surt de la seva àrea per tocar en curt cap a Gerard Martín. A l'esquerra Xavi Espart. Espart en curt per Pedri. Pedri enrere. Ja veuràs tu quan surti Olmo. Pedri i Olmo, la gràcia que em fotrà.
2: Ostres.
3: Amb el cap groc. Aquest és Eric. Eric amb la mitja mal. Té ara ja dos homes a sobre. La passada la volia donar per Rafinha, perdó, per Fermín, que no hi ha arribat. Recupera amb el pit Pedri, toca amb molta classe enrere.
1: Mira si pateixes per Pedri i Olmo, que li has dit Rafinha a Fermín.
3: Imagina't. A la banda esquerra torna a ser Xavi Espart. Adeyemi. Adeyemi en curt per Bernal. Toca i toca el Barça. L'Elx es defensa a la posició del mig del camp. Christensen. Christensen, que buscava la passada per la Lamine Yamal, que té a sobre tota l'estona Víctor Xust. Pilota l'espai per Rafinha, se la torna a menjar la defensa. Aviam si Rafinha l'aprofita. El control tampoc ha estat bo. I torna a ser per l'Elx. Jugant per la banda esquerra, Valera. Comença a córrer Valera. El persegueix Eric, que li falta un punt de velocitat. De moment Valera amb pilota la pot donar cap al mig. Bé, aquí qui? Gerard Martín. I l'envia directament a banda, servirà al conjunt local. Torna a jugar des de la zona de tres quarts. Gonzalo Villar. Encara Gonzalo Villar, enrere. Per Víctor Xust. La filtra cap endavant, buscant la jugada a l'esquerra per Valera. Valera vol superar a Eric, torna a jugar enrere. Intenta endur-se la pilota a l'Elx, mentre el Barça de moment està força estàtic defensant aquesta jugada. De forma posicional, la pilota acaba a banda, favorable a l'equip de Flick.
2: Companys, tinc una pregunta per vosaltres.
3: Sí?
2: I és que a partir d'avui puntuarem a tots els jugadors i m'agradaria saber una mica com ho fareu, vull dir. Fica'm un exemple, val?
3: Val,
1: sí.
2: Gavi, per exemple, el partit, quina nota és per vosaltres? És per marcar una mica...
3: El barem.
2: Sí, és que jo veig que si no, aquí algú ficarà un 8 i un altre ficarà un 2.
1: Clar, jo ara estava pensant, perquè veig que la Judit era partidària de no qualificar el seu partit, no donar-li una qualificació pel fet de marxar lesionat. Jo crec que en mitja part sí que es pot avaluar, no? És a dir, perquè a Pedri avaluarem la seva mitja part, no?
2: Sí.
1: Llavors, home, jo en general jo parteixo de la base que tots els jugadors quan comencen a jugar tenen un 5.
2: Val.
1: A partir d'aquí...
3: Compte l'Elx, la mitja volta de Fermiño, recupera la defensa del Barça.
2: No comencen amb un 0?
1: No, per mi comencen amb un 6, fins i tot.
2: Sí?
1: Perquè s'aguanten sobre les dues cames.
2: Val, val.
1: En el cas d'Araujo...
2: Ja, tenia més dubtes.
1: Tenia molt més dubtes. Però sí, llavors jo... És a dir, fins i tot un... És que ja no és un mal partit, sinó un partit correcte d'un jugador del Barça.
2: És que
1: no
2: mi...
1: és un 5.
2: Però és que a mi, per exemple, el partit de Fermín fins ara és un 3.
1: Però no s'ha equivocat, perquè no, que no hagi participat en joc no necessàriament és culpa seva. També et dic, cadascú...
2: No, ja, clar,
1: si
2: però...
1: Si tu li vols posar un 3 a Fermín,
2: no,
1: després
2: ara...
1: ja ho arreglarem els altres.
2: Val, no sé.
1: Ara, això serà un desgavell.
2: Sí, sí. Perquè... Jo fa pinta que suspendré bastanta gent aquest any.
3: Jo, Marc, responent a la teva pregunta i ajudant-te com pugui, et dic que li donaré un 5 a Gavi.
2: Un 5?
3: Sí.
1: Bueno, clar, perquè si pel Jordi Islandia és l'altra punta del món, doncs Gavi, si ha jugat mitja part, doncs mitja puntuació.
2: Mitja puntuació.
3: No, però per mi... A mi em sembla un 5. Perquè no ha estat transcendent, s'ha aguantat damunt les seves dues cames, fins que ha pogut... Com del xut al pal! La mitja volta de l'Elx i la pilota de Tete Morente al pal dret de la porteria que defensa Joan Garcia. Aquí Gerard Martín no ha calculat bé el salt i, a més l'han empès. I Tete Morente, a la mitja volta, ha enviat la pilota al pal.
2: Uf.
1: Doncs mira, primera pilota al pal en un partit del Barça, en aquest cas en contra. La temporada passada, a la 25-26, els jugadors del Barça van arribar a xutar fins a 38 vegades entre el pal i el travesser, superant la marca de l'anterior, que era 34.
3: Torna a jugar Christensen, enrere per Gerard Martín i aquest a l'esquerra per Xavi Espart. Buscant la jugada de Yemi. De Yemi té camp per córrer, encara de Yemi. És el vèrtex de l'àrea, la dona per Rafinha. Rafinha mitja volta. Rafinha de Yemi, de Yemi xuta, va, som-hi, noi. La dona per Lamine, la xuta Lamine als núvols. El xut de Lamine als núvols.
1: I li baixa un punt.
3: L'ha tingut el Barça.
1: Prou bé Rafinha i de Yemi, tot i que m'ha semblat que... Tot i que no han perdut la pilota, dubtaven sobre què fer amb ella. I Lamine, que crec que sense oposició ha fet un xut que t'hauria firmat... Jo l'hagués firmat, aquest xut, la veritat, amb l'esquerra.
2: Sí, jo amb l'esquerra la veritat que potser pitjor, fins i tot.
3: Servei de banda favorable al Barça.
1: Què us he de dir, no, d'Estrella Damm, que fins a dia d'avui encara s'elabora fent servir la recepta original de l'any 1876, doncs que és només el resultat de la combinació de mal d'ordi, arròs i llúpol sense additius ni conservants afegits. Per això té aquest sabor tan especial i únic. Estrella Damm, 100% ingredients naturals, 100% amb el Barça i 100% amb Adeyemi, va. Avui 100% amb Adeyemi, que no descarto que s'endugui una petita ovació dels aficionats del Barça desplaçats a Alacant.
3: Que no sé si en són molts, però en tot cas hi ha 30.000 seguidors a les graderies. No sé quants són del Barça i quants són de l'Ells, però déu-n'hi-do la gent que avui ha anat a l'estadi Martínez Valero, tenint en compte que hem començat el partit a 9:45 de la nit. Aquest és Christensen, que l'envia per Gerard Martín. Gerard Martín enrere per Christensen. Christensen pot distribuir a la dreta per Eric. Ara surt de la cova l'Ells. Molt bé, Pedri. L'entrega no és bona. La deixa passar Fermín. Bé, Fermín aquí. Lamine Yamal. Oh, l'ha sortit malament a la passada, però Rafinha vol que sigui bona. Torna a ser Lamine. Lamine vol connectar. Llàstima en Fermín. Ha pogut interrompre la jugada. Marc Aguado. Torna a jugar ara l'Ells, buscant la pilota Sangaré. Sangaré des de la banda dreta. Pilota a l'espai, torna a lluitar la Sangaré, Gerard Martín posa el cos i hi haurà servei de banda favorable al Barça. Esteu tots posant notes, rates?
1: No. Potser que estic en parlar audiència,
3: sí,
1: també.
3: Sí, també. Jo estic també aquí.
1: Heu avançat feina. Aprofiteu, sí. Aprofitem un cooling break, unes...
2: Clar, exacte, sí.
3: Mira, qui escalfa pel Barça? A més d'Olmo i de Karim.
1: Doncs Jules Koundé i a la seva esquerra Cancelo. Joao Cancelo.
2: Cancelo, sí.
1: I ens deu faltar algú més. Ah, no, clar, només 4, perquè són tots els canvis que podria fer. És veritat que podrien escalfar-se fins a 5 jugadors, però recordem que al descans Pedri ha entrat substituint a Gavi, del que, per cert, encara no tenim... Vaja,
2: no sabem.
1: No hi ha cap insider que...
3: Juga la pilota al Barça, és Pedri qui la condueix, el Canari comença a fer una conducció i envia l'esfèrica a la dreta per Eric Garcia. Eric buscant a la punta dreta a Lamine Yamal, que busca la jugada contra el seu defensor. Lamine, 1-1, és a punt d'arribar a la zona de 3/4. Decideix enviar-la enrere per Pedri. Pedri li dona el punt de pausa que el partit mereix. Aquest és Eric. Eric amb Pedri. Pedri en horitzontal per Marc Bernal. A l'esquerra, Xavi Espart, avui actuant de lateral esquerra. Xiulets al Martínez Valero, mentre estan jugant enrere Christensen. Christensen cap al mig, és Pedri que aixeca el cap, busca la jugada per Lamine Yamal a l'espai. Ha pogut intervenir aquí Valera, Dituro surt i atrapa. 56,5 de partit, de seguida moure la banqueta Martín Anselmi. Mentrestant al Barça, com dèiem, escalfen 4 homes que haguem pogut veure amb la realització televisiva. Té la pilota altra vegada al conjunt il·licità. Des de l'esquerra, Valera. Valera rep la visita d'Eric. Valera jugant enrere amb Víctor Chus. Compte que la poden perdre. Adeyemi està a punt de recuperar-la. Ara sí que ho farà Xavi Espart. Comença a espatitar Xavi Espart. Té l'esquerra d'Adeyemi. Té pel mig la passada per Fermín. Llàstima. Recupera Xavi Espart. Encara és bona. Cau a terra. Això hauria de ser falta. No xiula res l'àrbitre. Es dol Xavi Espart des del terra. Vol aprofitar aquesta pilota l'Ells, surt Joan Garcia i l'envia a banda.
2: Per cert, acabo de veure la imatge on es lesiona Gavi una altra vegada. És com una mena de tackle que va a terra i li queda una mica clavada la cama, si no m'equivoco, a esquerra, no? És el genoll que es va lesionar?
3: No recordo.
2: El dret. Però és la del genoll dolent és la que li queda una mica clavada.
1: Per cert, era falta sobre Xavi Espart. Li han trepitjat la bota pel taló i, de fet, li ha sortit la bota. Per tant, es queixava i amb raó avui lateral esquerre del Barça.
3: Es posa la pilota en joc. Aquest és Christensen. Torna a jugar Gerard Martín. Gerard Martín aixeca el cap, no es mou ningú. Doncs Gerard Martín el que farà serà progressar i buscar una pilota a l'esquerra per Xavi Espart. Xavi Espart enrere per Gerard Martín. Toca i toca la defensa del Barça.
1: Sí, perquè a més l'Elx no està... Vaja, no té cap intenció de sortir. Fa molt la sensació que el que no volen és sortir golejats del seu propi estadi en el seu primer partit de Lliga a casa.
3: Pedri ja s'ha fet l'amo i senyor del partit, l'envia a la banda dreta per Eric, Eric amb Lamine Yamal, una mica més participatiu que la primera part. Juga Fermín, Fermín amb Lamine, Lamine cap enrere, som al mig del camp, aquest és Eric, Eric amb Pedri. Pedri aguanta la pilota, aguanta Pedri, segueix Pedri, la dona per Eric, molt bé Eric apareixent entre línies de la dreta, Fermín, que es busca les garrofes per la zona de l'extrem, ara retalla, pràcticament aturat, jugant en curt amb Lamine Yamal i a fora de joc del 10 del Barça. Avui no és el millor partit de Fermín.
1: No.
2: Ni de Lamine.
1: No, estan com poc tensos, no?
2: Sí.
1: És veritat que Fermín l'hem vist en aquella jugada que no li han tret targeta a, diria que era Víctor Xust, que sí que estava endollat, però en general no sabria dir-te què és el que perjudica més a Fermín, si tenia per davant a Rafinha, en aquest cas, de nou que no li agrada el Jordi, o que hagi trigat tant a sortir Pedri, no? Perquè han jugat amb Gavi i Bernal una bona estona.
3: A tot això, més enllà de que Rafinha no m'agradi tant en aquesta posició de punta, m'està semblant de moment el jugador més transcendent del partit.
2: Sí.
3: Minut 60, 0-2, el partit jo crec que està en un punt d'aquells de calma, de que el Barça ja li va bé que passin els minuts, a l'Ells doncs, una mica també per intentar no encaixar més gols, i jo crec que Flick hauria de començar a moure una mica la banqueta, potser molt més. Espera, que Lamine Yamal vol marxar del seu defensor de banda, Valera se l'emporta a Lamine, té dos homes a sobre, aguanta Lamine, va per terra, això es falta aquí,
2: es falta
3: a casa
2: claríssima.
3: Meva, a Islàndia i a l'altra punta de món.
2: De món.
3: A tot arreu.
1: De fet, a la banda obria els braços Gordon.
3: Gordon també tinc ganes de veure'l.
1: Sí.
3: Busca la pilota des de la banda dreta, Sangaré, buscant a Tete Morente, l'aixeca... Aixeca la vista, ojo. Fa la centrada, Joan, com un gat, atrapa bé la pilota.
1: Com aquestes, Chesney se n'havia menjat.
2: Sí.
3: Sí, i hi havia penals per aquí. Va, vaig a canviar la puntuació de Joan Garcia d'un 6,5 a un 7.
2: Molt bé.
3: Acaba de pujar mig punt.
1: Molt bé.
3: Em sento com el Comunio, saps?
1: Mira, és que abans quan ho preguntaves, Marc, pensava, dic, a tu què t'agradaria que posessin, no? Què t'agradaria que avaluessin a...
2: Sí, sí, sí, és una bona manera.
1: Els jugadors del Fantasy.
3: Té l'esfèrica Fermín. Es preparen dos homes, tres homes de l'Elx. Fermín ha vingut a actuar al carril dret. Eric és qui la rep. Eric entre línies amb Pedri. Pedri enrere per Gerard Martín. Gerard Martín a l'esquerra amb Xavi Espar, que juga de forma vertical. Aquest és Bernal. Bernal fa una espècie de jugada d'extrem. La dona per Adeyemi a l'espai. Adeyemi, si es fa un autocontrol, pot córrer. I va Adeyemi. És a la punta de l'atac. Amb Rafinha la deixa passar. Molt bé, Rafinha. Per Bernal, Bernal amb Fermín. Ai, Fermín! No és la tarda de Fermín. La nit de Fermín.
2: Acaba-la tu.
3: Li baixareu la puntuació a Fermín, ara, o què?
2: Jo la tinc bastant baixa, ja.
1: Sí, jo li podria baixar més, però no m'agrada...
3: A mi tampoc, Víctor.
1: No m'agrada suspendre a jugadors del Barça.
2: A mi m'és igual, cobren molts diners.
3: Torna a ser Lamine Yamal, aixeca el cap. Lamine Yamal busca algú que es pugui associar amb ell, troba a Fermín com a company d'aventures. Torna a enviar-la a la dreta per Eric. Eric amb tota la desgana del món amb Lamine Yamal. Els jugadors del Barça fan un rondo gegant amb l'Elx.
1: Estan com molt de pretemporada, però sí. Nivell s'estan jugant al tercer i quart lloc del trofeu Teresa Herrera.
3: Sí.
2: Sí, sí.
3: El Teresa Herrera és el del Depor?
1: Sí, que ara és només de dos... De
2: molt
1: dos
2: bé. Equips,
1: però...
3: Adeyemi, la jugada d'Ituro! Acaba traient el porter. Molt bé, Adeyemi des de la banda esquerra.
1: Això és mig punt, eh?
3: Aquest és Pedri. Ja ve que estarem tota la temporada.
2: Sí, sí, sí, això sí, portarà
1: això,
2: cua.
1: Això el que farà és que la gent apagui la ràdio.
3: No, a mi el que m'agradaria és que els oients des de casa també ens envieu, si voleu,
2: exacte,
3: la vostra votació del
1: sí,
3: partit.
1: Sí, clar, però, hòstia, d'aquí com apunto això.
3: No,
2: no, home, no, però podem anar comentant.
3: Podem anar comentant, la gent aviam què li va donant amb un i què li va l'altre. Ens envieu les vostres votacions.
1: El 628-414-029.
3: Lamine Yamal la rep a la dreta, som al minut... Diria que 63.
1: Sí, fet un... El cooling Blake. El cooling break a quin minut és de la segona part?
3: No ho sé, espera, que Rafinha la dona per Fermín. Fermín amb Lamine Yamal. Aviam si Lamine s'emporta el rebot. Víctor Xus, pilota morta. Fede Redondo. Crec que és el minut 30 del segon temps.
1: Tard.
3: Jo diria que sí.
1: No és a la meitat, no és com el 23 i el 23.
3: Abans ha sigut al minut 30. A la primera part ha estat al minut 30. Mira, hi ha canvis a les files de l'Elx. Jo crec que el quart àrbitre no s'entera de del que he de treure.
1: No. Bé, en tot cas, si aquest estiu busqueu un SUP que ho tingui tot, doncs apunteu-vos aquest nom, Omoda 5SHS, un superhíbrid que combina eficiència i potència amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i des de 22.390 €. Omoda 5SHS, el millor de dos mons. Descobriu-ho ara a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. I mira, hi haurà canvis també al Barça. Entren Olmo i Anthony Gordon, que debuta amb el Barça, però no hem vist qui ha marxat.
3: Doncs ara ens ho ensenyaran. En tot cas, mira, Adeyemi. Adeyemi és un dels homes, l'altre deu ser Fermín, no? Adeyemi per Olmo i Gordon haurà entrat per Fermín. Per tant... Ah, no, per Lamine Yamal.
1: Doncs no... O sigui, sorprèn, però està bé, vull dir, és que tampoc estava per jugar massa més, no?
3: Ara això ens porta a que Adeyemi ocupi el carril dret, Rafinha anirà pel mig i Gordo per l'esquerra. Compte que se l'emporta l'Elx, des de l'esquerra, Valera fa la centrada, bé a terra, bé.
1: I serà bé, porteria.
3: Eric, i serà servei de porteria, molt bé, Eric. Vinga, mig punt més.
2: Apa.
3: Molt bé, Eric, eh? M'està agradant el lateral dret, més defensivament que atacant.
1: Sí. Sí, sí. Molt bé, Eric, realment.
3: Doncs ara, amb Adeyemi a la dreta, Gordon a l'esquerra i Rafinha a la punta, veurem com carbura aquest Barça de Hansi Flick. En tot cas, 6-28, 4-14, 0-29. De seguida repassarem els missatges dels oients. Compte que la recupera l'Elx, l'error era de Dani Olmo, el xut, fora. A la dreta de la porteria de Joan Garcia amb Volkswagen. Anem a repassar alguns dels missatges que ens heu fet arribar al nostre WhatsApp.
2: Sí, avui al Bada Barça us preguntem si a hores d'ara encara veieu possible el fitxatge de Julián Álvarez, i la Berta ens diu que creu que no, però que per perfil de davanter li agrada el del Villarreal, Mikautadze. Tot i que li sembla una mica car, 70 milions, que és el que demana.
3: A mi també m'ho sembla.
1: És un atracament.
2: L'Eloi ens diu que el fitxatge és Hamza Abdelkarim i que Julián i l'Atlético se'n vagin a cagar.
1: El fitxatge és Hamza, és la típica de
3: portada d'esport.
1: Esport i Mundo Deportivo, eh?
2: I el Jordi ens diu que ell creu que no el fitxarem, però que com a mínim ja hem desestabilitzat una mica l'Atlético, que al final no deixa de ser un rival directe. I atenció, perquè ens donen propostes pel tema de la puntuació.
3: Val?
2: I ens diuen que seria més fàcil del 0 al 5. 0 nefast, 1 ha estat allà, 2-3 bon partit, 4 estrella i 5 si ha sigut sublim.
3: Compte Gordon, Rafinha! Gol! Gol del capità, gol del Barça, pilota a l'espai des de la banda, Gordon l'envia, Rafinha és el que rep i Rafinha és el que remata, fent de davanter centre, fent de capità, marca Rafinha, ha marcat el conjunt de Hansi Flick, el tercer, el Martínez Valero, el 0, Barça 3, ha marcat Rafinha.
1: Ja és el pichichi del Barça en aquest inici de temporada amb dos gols. Ara no ha fet la celebració de l'aranya com abans. La jugada és una jugada que inicia per banda esquerra, diria que és Dani Olmo. Dani Olmo troba a Gordon entre línies, Gordon busca a Fermín, Fermín la deixa passar, o millor dit, no l'arriba a controlar, i Rafinha amb cama esquerra bat a l'esquerra del porter de l'Elx per marcar el seu segon gol. Li apuntem la seva primera assistència en el seu debut a Anthony Gordon. Barça 3, al Martínez Valero, Elx 0.
3: Doncs un altre gol de Rafinha, el tercer de la nit, 0-3, i això que no m'agradava davant de centre.
2: És que t'anava a dir...
1: És que la xapada de boca és de
2: Jordi, has dit que no t'agrada i porta dos gols i una assistència.
3: Jo ja t'he dit apunta, Marc, perquè ja sabia jo
2: sí,
3: que...
2: Sí, sí, estàs apuntat, no pateixis.
1: Anava a dir, en aquesta proposta que feia l'oient del 0 al 5, sí, que l'1 és, ha estat allà, tècnicament del 0 al 5 treure un 1 és com treure un 2 del 0 al 10. Ja. Un 2 ha estat allà, o sigui, ha estat allà el banderó de córner. Ja. No? Carles Naval ha estat allà també, no? potser hauríem de revisar el... És que, clar, el problema del 0 al 5 és que és veritat que pots suspendre amb un 1 i un 2, però la distància entre un 1 i un 2 és molt alta.
2: Ja.
3: Compte l'Elx a la frontal de l'àrea, el xut al pal!
1: El segon, ja.
3: El xut al pal, la gent, el Martínez Valero, que es posava les mans al cap, veia que el seu equip podia retallar distàncies, la pilota ha anat a la base esquerra de la porteria que defensa Joan García. I els aficionats del Barça que aplaudeixen i canten l'himne del Barça a capella, el Martínez Valero. Són ara mateix les 11 i 4 minuts, el conjunt de Hansi Flick que guanya per 0 gols a 3.
1: Molt efectiu el Barça, de fet, ens ensenyava ara la realització televisiva, 4 ocasions de gol, 3 gols.
3: Per cert, ha mogut més la banqueta l'Elx, Bonanote, i també ha entrat Ezequiel Ponce. Té la pilota l'Elx, compta la pilota a l'interior de l'àrea de banda, Joan, el xut, Joan! Aturada monumental del porter del Barça, que s'ha fet gegant davant del davanter centre de l'Elx, que buscava aquesta pilota i espera que Dani Olmo vol habilitar a Rafinha, que rep a la banda dreta, fent d'extrem. Rafinha vol buscar l'1 contra 1, i va Rafinha, frontal de l'àrea, encara Rafa, la dona cap al mig, som-hi Dani, som-hi Dani, fora! Anava el quart aquí, el xut de Dani Olmo, a l'esquerra de la porteria, que defensa Dituro, el Barça ha buscat la contra, l'ha aprofitat, i llàstima que Dani Olmo no ha tingut punteria, si no aquí podíem cantar el quart.
2: Molt bé, un altre cop Rafinha, eh?
3: I va a terra i torna a recuperar l'equip de Hansi Flick. Aquest és Pedri. Per cert, parlant del tema d'apostes, són les 11 i 4 i un any més, fumadeta...
1: D'arroba CEO.
3: D'arroba CEO, ah. Arroba pizzas.
4: Tinc la sort de tenir els millors euros de Segaró.
3: És que segurament està a Segaró. Té la pilota al Barça. La juga... Ha estat finet aquí l'Àlex. Aquest és Pedri. Sí, sí, sí. Pedri.
1: Ui, que bé, Gordon.
3: Som-hi, Gordon. Sí, dos contra un. Gordon. Fermín. Gol.
4: Bravo.
3: Gol! Bravo. És el quart de la nit. Torna a marcar el Barça. Aquest l'ha fet Fermín. Mig gol és de Dani Olmo. I l'altre percentatge, que en aquest cas no hi cabria, seria per l'home que ha fet l'assistència. Són 4 gols del Barça, ha marcat Fermín, ha marcat l'equip de Hansi Flick, el regal ha estat d'Anthony Gordon, el 0, Barça 4!
1: No és que canviï gaire del tot la meva percepció del partit que ha fet Fermín, però molt de mèrit la jugada de Dani Olmo, que aguanta la possessió fins que Anthony Gordon, que s'ha situat just darrere de la línia divisòria dels dos terrenys de joc per no caure en fora de joc, i extremadament generós,
2: sí, sí,
1: Anthony Gordon, en el seu debut com a jugador del Barça, tenia tota la porteria per ell per marcar i decideix donar-li la pilota a Fermín, que no estava fent gens bon partit, perquè com a mínim el jugador andalús del Barça s'endugui aquest bon record del Martínez Valero.
2: Anthony Gordon és un futbolista que ens robarà el cor molt fàcilment, eh? Ja per les declaracions que li he anat escoltant i veient aquest tipus de gest, jo crec que és un tio que difícilment no ens encaixi, eh?
1: I nosaltres no li farem el que li va fer Carles d'Anglaterra a David.
3: Té la pilota al Barça des de la zona dreta, Rafinha. Remena la pilota davant de l'atenta mirada dels futbolistes de l'Elx, fa un canvi de joc tan llarg que no tindrà cap opció Xavi Espart. L'àrbitre xiula perquè hi ha servei de banda. S'ho mira mentrestant Martín Anselmi, que veu aigua a la seva zona tècnica. Som al 73 de partit, 0-4. El Barça guanya i ara recupera la pilota davant de Marc Bernal. S'endú l'esfèrica Gordon a terra, falta, clara. Falta sobre Anthony Gordon.
1: Doncs escolta, molt bons els canvis de Flick.
2: Sí.
3: També hi ha més espai. És a dir, l'Elx ara s'ha obert una miqueta més i ara hi ha més espai a l'esquena de la defensa, i és una mica el sentit dels fitxatges que ha fet Flick. Flick volia jugadors que mosseguessin i jugadors que fossin ràpids a l'espai, i ara mateix tens 3 bales, com són Gordon, Rafinha i... Compte, el xut de l'Elx a l'esquerra de la porteria de Joan. El Barça quants canvis ha fet, Víctor? Tres?
1: Tres. En dos finestres.
3: Adeyemi, Lamine i Gavi, oi?
1: Adeyemi, Lamine i Gavi, sí.
3: I ara ha entrat Olmo, Gordon i Pedri.
1: Sí.
3: Per tant, encara quedarien dos futbolistes més per entrar. Veurem si té alguna opció Hamza Abdelkarim o Jordi Pasqué, per exemple, a lateral esquerre. A pentina, Fermín.
1: Estaria bé.
3: Ui, Gordon, molt bé. Espera que se la pot emportar. Ah, llàstima. I ha arribat abans Sangaré. La pilota del porter d'Ituro cap a l'esquerra. Jugant al mig del camp. La passada enrere. Es vol endur l'esfèrica a l'espai. Ben tapat, ben tapat per Marc Bernal. Valera juga enrere. Valera cap a la zona de Víctor Xust. L'envia amunt. Compte que recupera l'Elx entre línies, encara jugant cap a la banda dreta. Bé, Xavi Espart per enviar-la directament a banda.
1: Molt bon partit també de Xavi Espart, honestament.
2: Sí.
1: No ho trobem a faltar ningú aquí.
3: Torna a jugar l'Elx, recupera el Barça, espera que hi va altra vegada amb la contra. Pilota a l'espai, pot ser bona per Rafinha. Rafa, Rafa, Rafa, va, anem al hat-trick. Rafa, Rafa, Rafa, corna, d'Ituro, corna! I crec que l'àrbitre ha assenyalat el fora de joc. Ara veurem repetida la jugada, aviam si era... Sí, sí, era fora de joc, perquè sí. Rafinha ja havia travessat la línia divisòria dels dos terrenys de joc. 75 de partit, 0-4. Jo crec que hi haurà moment pel cooling break, per la pausa d'hidratació.
2: Sí.
3: Al minut 30 de la segona part, el Barça guanya per 0-4.
1: Doncs escolta, quantes vegades has dit allò de ho deixem per després, no?
3: Home, doncs moltes i no ho hauria de fer.
1: Després ho faig, després canvio això.
2: Sí.
1: I aquell després mai arriba. Però els que sí que t'ajuden a no deixar les coses per després són les línies de crèdit de Plazo. Amb el crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. I si voleu més informació, doncs entreu a plazo.es. Plazo, el vostre millor aliat en les vostres decisions financeres, ens patrocinarà l'MVP. Ah, m'has donat una...
3: No passa res, Víctor.
1: No passa res. De fet, quan comentem l'MVP del partit, Plazo és qui ens el portarà en exclusiva, si és que aconseguim doncs acabar amb els números.
2: Sí, però jo porto un merder amb l'Excel.
3: Mira, parla Anselmi. El que parla és Ituro.
2: Ituro, el porter de l'Elx, que per cert, un porter molt golejador, 3 gols ha fet a la seva carrera, 100 porter.
3: Poca broma, i no ho ha fet xutant cap penal ni cap falta,
2: no,
3: Marc.
2: 2 de córner, de cap i un de cam a camp.
3: Hòstia, déu-n'hi-do. 38 o 39 anys té ja Ituro, defensant la porteria de l'Elx. La temporada passada li va guanyar la partida Iñaki Peña.
2: Sí.
3: Ituro. Doncs Anselmi, que parla amb Fede Redondo i amb la resta de futbolistes del seu equip, el Barça. Mentrestant, Hansi Flick també ha donat algunes consignes per encarar aquest tram final de partit. De moment no hi ha més canvis, tornen a sortir els mateixos jugadors i veiem la jugada repetida de l'últim gol. Rafinha...
2: Definint com un nou.
3: Ha definit com un nou, claríssimament. Veiem si no caldrà fitxar ara.
1: Sí, sí, s'ha de fitxar.
2: Sí, sí, sí.
3: Però veus, ara jo et dic una cosa, si Hamza hagués entrat, algun gol hauria cascat. I jo crec que li anirà molt bé. Partits com els d'avui haurien de ser per Hamza. Jo ara ja Rafinha ja el guardaria, ja. Ja sé que vol fer el hat-trick, però el podries canviar.
1: A més, queden prou minuts, no? Com perquè...
3: Perquè els faci.
1: Sí.
3: Els propers dies, més enllà de les marxes de Casador i de Balde, que estan agendades a l'agenda de Deco, també veurem què passa amb Xavi Espart, si li donen dorsal del primer equip o no. Està pendent de la sortida. Suposo que quan marxi Héctor Fort, que serà l'home que alliberarà el dorsal 12, Xavi Espart es podrà...
1: El 12?
3: Sí.
2: Perquè ara mateix el nou del Barça és Fermín, no?
3: Sí, en el partit d'avui és el... Sí, sí, és que està fet de nou.
2: Ara mateix està fent
3: de nou. Sí, sí, és Gordon a l'esquerra, Fermín fals davanter centre, fals nou, i Rafinha a la dreta. Li demanava la pilota Pedri, aquest és Gordon, encara Gordon, segueix Gordon.
2: Molt bé.
3: Envia la pilota a la banda esquerra, Xavi Espart, Pedri, Pedri, Espart, Espart enrere, cap a Gerard Martín. Té la pilota Christensen.
2: Xavi Espart juga com si portés el primer equip 5 anys,
3: Sí, sí. Per mi una de les sorpreses de la pretemporada. Ja ho vam veure l'any passat, que havia fet bons minuts.
1: És que a mi, tota aquesta gent que diu oh, és que Flick no confia en la Masia, s'ha fumat a fer...
3: Compte, Fermín! Moviment de nou, Fermín, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! El cinquè, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Cau la maneta! Ha marcat Fermín la mitja volta a l'interior de l'àrea i Fermín és l'encarregat d'enviar la pilota al fons de la xarxa. Si no tenim davanter centre, Fermín acaba de demostrar que ell té les qualitats, almenys per fer els moviments que calgui. 0-5, marca Fermín, guanya el Barça, Víctor!
1: I crec que tot l'equip d'Alba de Barça haurà de replantejar-se la nota que li ha posat el jove jugador andalús del Barça, perquè, ostres, aquest gol està molt bé. La passada de Xavi Espart entre línies és increïble. I com aguanta amb el cos Fermín? Darrere de, diria que és Redondo.
2: Efectivament.
1: Sí, sí. Redondo aguanta amb el cos perfecte, es gira i aixeca just la vista per veure on té Dituro i amb cama esquerra, que no és la bona, recordem, de Fermín, marca el seu segon gol de la nit i la maneta es fa real en aquest inici impecable i immaculat del Barça de Flick 3.0.
2: És un autèntic golaç, el control amb la cama dreta i la definició amb l'esquerra després.
3: Sí, sí, brutal, brutal. Fermín, que ha presentat candidatura a jugar doncs, més minuts en aquesta posició de nou, si Flick ho considera. Per cert, hi ha hagut canvi al Barça perquè ha entrat Jules Koundé.
1: Ah, mira, hi ha marxat Rafinha.
3: Sí, i mira, estem veient també a Gavi a la banqueta, per tant...
1: Ah, i també ha entrat Cancelo.
2: Cancelo.
3: Sí, doncs mira, no veurem a Hamza.
1: Que estrany, no? Cancelo per Bernal i Koundé. I Koundé per qui?
3: Per Rafinha.
1: Ah, per Rafinha, cert, clar, sí, sí, sí. Empanat.
3: I Koundé acabarà fent d'extrem dret. Koundé ha entrat per fer d'extrem dret.
1: No, extrem dret és Cancelo.
2: No, és Cancelo.
3: Perdó, què he dit?
2: Koundé. Koundé.
3: No, perdó. Sí, sí, és Cancelo.
2: Koundé lateral i Cancelo, extrem dret.
3: Sí, sí.
1: Carai.
3: Té l'esfèrica Gerard Martín a la banda esquerra per Gordon. Gordon vol superar el seu defensa. A Sangaré torna a ser pilota per Eric. Déu-n'hi-do l'entrada sobre Eric, se l'emporta l'Elx. Vol buscar la pilota al mig del camp, buscant aquesta contra. Fermín ha baixat a defensar. Fermín ha baixat a lluitar. Ha lluitat tant que ha acabat cometent falta. I s'està buidant el Martínez Valero.
1: Pues amb raó.
2: Sí, no?
3: Hi ha gent que marxa cap a casa. Amb el 0-5, que ara mateix reflecteix el marcador, ha entrat Koundé, ha entrat Cancelo.
1: I han marxat, com dèiem, Rafinha
3: i Marc Bernal.
1: Bernal.
3: I això ho situa a Eric García de mig centre.
2: No sé com acabarà el partit, però la veritat és que és immillorable la manera de començar, no? Maneta i porteria zero, que això l'any passat era una cosa que ens...
1: Sí.
2: Una de les tasques pendents.
1: De fet, segurament, l'única mala notícia és la lesió de Gavi.
2: Sí.
1: Que esperem que no vagi a més.
3: Jo m'hauria esperat a treure Cancelo i hagués premiat la bona pretemporada del davanter centre, de Hamza Abdelkarim.
1: Sí, però m'imagino que ha prioritzat més qui marxava, no? Potser ha volgut seguir amb... És que jo crec que Flick està pensant, vaig a provar de deixar a Olmo de fals, o sigui, de mitja punta, i a Fermín de fals nou. Aquesta és... Estic molt enfadat. Aquesta és la realitat que té ara mateix el Barça. No és Hamza en el que s'ha de basar, no?
3: Sí, però jo crec que Hamza serà un jugador important aquesta temporada, més enllà, és a dir, no serà el titular, però crec que tindrà minuts, potser no tants com Ferran l'any passat, tot i que jo crec que li podries donar tranquil·lament. El que passa que, clar, falta veure, aviam, si ve Julián o no ve Julián, o qui ve. Clar, l'any passat tenies a Lewandowski, que és un jugador de 36 o 37 anys, que no podia jugar tots els minuts, i per això Ferran tenia moltes més oportunitats de jugar, i aquest any, si ve Julián, jugarà força. Veurem què passa. L'àrbitre invalida la jugada de l'Elx amb el minut 83. L'Elx perd a casa contra el Barça. 0-5, la maneta de l'equip de Flick en el seu debut en aquesta temporada i sense davanter centre. Rafinha i Fermín han fet números per ocupar aquesta plaça. També ho ha fet molt bé Adeyemi. En definitiva, té opcions al combinat blaugrana, però veurem què passa en les properes hores. Per cert, quan li heu pujat la nota a Fermín amb aquest gol?
1: Bastant.
2: No,
1: amb els dos gols jo l'he pujat més del que estava al principi.
3: Jo estic a un 7 ara ja.
2: Jo un 6.
1: Jo l'he pujat a 7. És que crec que tant Fermín com Rafinha, en el moment en què Flick els ha posat de nou, han rendit com el nou que...
2: Que s'espera que siguin, no?
1: Sí, sí, sí.
3: Saps què m'agrada, això de...
1: Això potser abarateix, no?, el preu de Julián.
2: No ho crec.
3: No té dubte. Saps què m'agrada d'aquest sistema de puntuar que hem implantat de moment en aquest primer partit?
1: Sí.
3: Que abans em costava més fixar-me en els jugadors i en quin partit havien fet, i crec que avui, quan acabi el partit, sabré dir, hòstia, molt bon partit d'aquest.
2: Exacte, estàs no? més...
3: Jo crec que estic com més centrat en veure com ha anat, no?
1: Sí, és que estava tot pensat.
2: Creieu que Deco li podria dir als jugadors del Barça que a partir d'ara tots els gols els celebrin fent l'Spiderman?
3: Seria bé. Compte Gordon a l'espai, Gordon té espai per córrer. Gordon, Dituro. Oh,
1: ai, aquesta no.
2: Bona.
3: Ha estat una mica ganes, aquí. Sí, sí, l'hagués pogut donar...
1: Home, tres assistències hauria estat ja molt boig, no?
3: Home, s'hagués estat un molt bon debut. Christensen ha acabat enviant la pilota a banda. Partit seriós de Christensen. Avui ocupant l'eix de la defensa, Cubarsí un dia més torna a no tenir minuts.
1: Ni falta que fa.
3: No, que descansi tranquil·lament. Koundé amb Pedri, Pedri amb Kurt, molt bé per Eric amb Dani Olmo, Dani Olmo combinant amb Fermín amb Dani Olmo. Avui juguen junts els dos mitjapuntes del Barça, Dani Olmo torna a controlar-la. Dani Olmo vol controlar-la, quatre tios a sobre, va per terra, que va recuperant la pilota de l'Elx i sortint des de la dreta per buscar aquesta pilota a l'espai. Compte que aquí Gerard Maldini hauria de tapar, pilota a l'interior de l'àrea, Ponce a les mans de Joan. El xut d'Ezequiel Ponce a les mans del porter del Barça. I aquest és Pedri, actuant de capità. Dani Olmo té a la banda dreta a Cancelo, que està fresquet i pot córrer. I va Cancelo, encara Cancelo, mitja volta de Cancelo, l'home que ha perdonat una temporada amb l'Al-Hilal. La dona per Koundé, aquest no ha perdonat res, vol fer la centrada.
1: Bueno, l'ha perdonat, també li haurem pagat aquí, dic jo, no?
2: Sí. L'hem fitxat tres vegades ja, Cancelo. Sí. És una relació tòxica.
3: És el jugador que més vegades s'ha fitxat.
2: Sí, és una passada.
1: Bueno, sí. Tècnicament només l'hem fitxat una.
2: No? Sí, però ja, però és...
1: La tercera vegada que el presentem.
2: Exacte, és que...
1: Sí, sí. Bueno, però també és veritat que de tres maneres molt diferents, no? La sí, primera és... va ser acompanyat, la segona no es va enterar ningú, no,
2: sí, sí,
1: i ara
2: sí.
1: Li hem fet de veritat. Ara, el que m'agradaria molt ara és, jo què sé, si està veient...
3: Oh, oh! El Carmel de Pedri per Gordon, Dituro!
1: Hi havia fora de joc, no?
3: A mi m'ha semblat que no.
1: En tot cas, anava a dir, si ara Julián està veient aquest partit...
2: Ja, clar.
3: Deu pensar, aquí m'inflaria.
1: A veure, què he de fer? Clar. Saps què he de fer?
3: Crits de Pedri, d'alguns aficionats que han baixat avui a...
1: És que recordem, perdoneu, per la gent que dubta de si ha de venir Ferran o no... Ai, Ferran, mare meva.
3: No, Ferran
1: Julián,
3: no.
1: Julián o no. És la diferència entre aspirar a la Champions de debò
2: sí.
1: i a no fer-ho. Perquè és evident que tu pots guanyar la Lliga amb aquest equip. No pel 0-5,
2: no,
1: sinó sí. perquè amb l'equip que tens
2: sí, sí.
1: i veient el nivell de la Lliga espanyola i de que ja n'has guanyat dues... Pots guanyar la tercera, per joc. Una altra cosa que després passin coses intangibles. Però clar, és que el salt de qualitat afegint a Julián és que és... Vaja.
2: Sí, que el fitxatge de Rodri també va una mica en aquesta línia.
1: Clar,
2: és la diferència entre guanyar la Champions o no guanyar-la.
1: Sí, sí, absolutament.
3: Lamine Yamal és a la banqueta, Gavi també al costat de Cubarsí.
2: Flamin fot una cara d'enfadat.
3: Sí. Però vols dir que això no ho havia pactat ja? En Flick?
2: Sí, no, que segurament no està enfadat pel canvi, sinó que, bueno, avui deu tenir el dia...
3: Rep Jules Koundé, que combina amb Dani Olmo. Dani Olmo cap al mig amb Fermín. Fermín al primer toc ve per Cancelo. Cancelo a la dreta, Cancelo que no, decideix regalar-la. Haurà de recuperar el Barça a la zona del mig del camp. És Jules Koundé, queden dos minuts per arribar al minut 90. Algú s'emociona molt a la grada. Aquest és Cancelo, que també s'emociona i regala la pilota a Dituro. De moment, nefastos minuts de Cancelo. Acaba de fer dos regals.
1: Ja estàs preparant el terreny, sí, sí. Va posar-li un 3.
2: Sí.
3: De moment, veurem què passa.
1: Això també ho hem de veure, no? Jugadors que han jugat un quart d'hora, o menys, en aquest cas, que eren 10 minuts,
3: Venga.
1: Si es voten o no, perquè clar, potser Cancelo no intervé en el joc en 10 minuts, però també pot ser que faci un gol. I un gol en 10 minuts està molt bé. És o no?
3: Sí, sí.
2: És.
3: De moment, Cancelo en 5.
2: Ja us què dius?
3: Sí, sí. Collons, que... dos pilotes que toca, dos pilotes que regala, hòstia, noi.
2: 4.5. És que vull suspendre algú, tio.
3: Ja que... tenies el suspens de Fermín, no?
2: Clar, i ara me l'ha fotut amb dos gols.
3: Tremendo. Per què canten oe oe quan la té l'Elx? És que no té sentit si perden 0-5.
1: Perquè potser qui ho està cantant...
3: Ah, són els del Barça.
1: Sí.
3: Val. Toca la pilota amb la punta de la bota, Eric García.
2: Un mal passe de Koundé i me'l pelo, eh?
3: Servirà des de la banda l'Elx. Ja en els últims minuts, això està més que dat i beneït. És que no allargui molt, que jo d'aquí a 6 hores he d'estar aquí, eh?
2: És veritat. Per què no et quedes aquí?
3: Perquè no és gaire còmode aquest terra.
1: Però
3: no,
1: mama, demaneu, ja, demaneu alguna
2: cosa. Un sofà cama, ja, tio.
3: Sí, sí. Frigola, que jo em consta una... que l'ha demanat.
1: Home,
3: cop.
1: Et diré una cosa. Jo, abans de fotre'm una hora de cotxe d'anada i una de tornada, jo sí. Quedo aquí a dormir, eh? Bueno, és possible que a casa em diguessin, tu què fas?
2: Clar.
1: Imbècil. Què vol dir que no vens?
2: El tema és que s'ha parlat a casa.
1: S'ha parlat a casa.
3: No, aquí, el problema és que si em quedo a dormir aquí, demà al matí, a les 6, el servei de neteja d'aquesta casa em posarà l'aspirador per la cara, saps? És a dir, bueno, em despertarà amb un cop d'aspirador, saps?
1: Pocs pèls, que, pocs cabells que et queden.
3: Clar, no? Imagina't. S'ha de conservar el poc que tinc. Allà amb el quart àrbitre, veiem com m'afegeix, perquè queden 4 segons perquè ho ensenyi. Aviam.
1: 3.
3: Perfecto, gracias.
2: Muy bien.
1: Quedem així.
3: Vinga. Juga Ezequiel Ponce, la dona enrere. Jugant l'Elx amb la pressió ara de Pedri. Víctor Chus se la treu de sobre. Jugant a la zona del mig del camp i per la pujada per la banda dreta, canvi de joc cap a l'altre costat. Aquí no hi ha ningú que defensi. Cancel, on estàs? Aquest és Koundé a l'interior de l'àrea. Compte, que quasi ve la regala Dani Olmo.
1: No, perdona, un moment. Què és això, sí, de Cancel, on estàs? Si és extrem, si és l'extrem dret.
3: Era Koundé l'home que havia d'anar a fer allà.
1: Gratuïtíssima aquesta faltada.
3: Cap problema. Li baixo a Koundé i ja vindrà passar.
2: Era Koundé?
1: No, però és que no és que fos Koundé.
3: Estem tots amb la pistola, tio.
1: És que està reclamant on està a l'extrem dret quan era una cosa de
3: lateral. Com de l'interior de l'àrea, Sangaré, l'amic del Marc, mitja volta de Sangaré, acaba traient la pilota Dani Olmo, la llunya, Fermín es juga un tros de cama, recupera...
1: Va, fem el sisè.
3: Som-hi, va, Cancelo.
2: Ui, Cancelo.
3: Molt lent, Cancelo.
2: Bueno, què fa?
3: Aguanta Cancelo, marxa de dos, marxa de tres, però estan en sentit contrari. Cap a l'altre costat, Cancelo. Eric. Canvi de joc d'Eric a l'espai per Gordon. Ui, si controla. La dona enrere per Cancelo. Què fas al mig, Cancelo? Obra. Encara Cancelo, Cancelo, Cancelo, a la banda esquerra, malament Cancelo.
1: Hòstia,
2: no, és que el suspendré.
3: Un 4, vinga. Cancelo, és que va a favor.
2: Això de les notes ens donarà la vida.
3: Sí, sí, sí. Hem trobat el millor joc que podíem tenir en un partit que guanyem per 0-5.
1: Sí, sí.
3: Koundé.
2: A més, és que m'encanta anar veient què feu.
3: Dani Olmo d'Esperó.
1: Abans ens ho trobàvem, no?
2: Exacte.
3: Eric. Eric amb Dani Olmo. Dani Olmo per Eric. Tinc calor i tot ja. Pedri a l'esquerra. Està marxant la gent en massa.
1: Home, i els que queden estan demanant, si us plau, que s'acabi això.
3: Sí, sí. Estan anant a dormir, que demà hi ha edició del matí i la mare que va parir.
1: Amb Jordi Plans.
3: La meva bola. Saps què vull dir?
1: Hòstia. Endavant. Tremola molt aquesta càmera. Sí. Mira, això volia dir jo. Prou ja... d'enfocar nens...
2: Amb grans a la cara.
1: No,
3: i pàl·lids.
1: No, nens de l'equip que perd contra el Barça ja. I que estan tristos.
2: Sí, sí, és veritat.
1: Prou ja sí. De pornografia emocional contra el Barça, tio.
2: Absolutament.
1: És que cada jornada és el mateix. És guanya el Barça a Camp del Mallorca un nen amb els colors del dimoni plorant. Te'n vas a Camp de l'Atlético... O un dels 15 fills de Simeone també plorant. És que, clar, ja n'hi ha prou. Compte, Koundé!
3: Ui. Koundé tampoc ha fet bé la passada, mig punt menys.
1: Hosti, oh, és que, de veritat, eh?
3: I l'àrbitre, que no vol xiular al final encara, ara sí,
1: ara.
3: Xiula el col·legiat, s'acaba el partit, el primer de la temporada, jornada número 2. I encara sense haver jugat la primera, el Barça debuta a la Lliga, el Martínez Valero... amb una victòria, ho ha fet per 0 gols a 5 i sense davanter centre. amb Fermín, amb Rafinha, amb Adeyemi, amb Gordon i companyia com a protagonistes. Us hem explicat aquesta maneta del Barça amb Estrella Damm i amb la xarxa Fort de Catalunya. Fem una pausa i de seguida ho rematem tot plegat.
5: Flashback. La ràdio musical de Catalunya. Flashback. Mal de cap, dolor muscular... Ambibudol, càpsules toves amb ibuprofen

0: Doncs potser sí.
1: Aran, creus que vindrà Julián?
0: M'agradaria, però jo crec que no.
2: No, eh?
0: Jo crec que no, no, jo crec que no. Crec que a més el Barça avui ha demostrat que, bueno, sí que si ve un nou, doncs ningú es queixarà. Però m'ha agradat molt Rafinha nou, tot i que l'heu, bueno, l'heu mufat, però cap a bé.
1: I jo, després, he sigut també, jo.
3: Ah, anava a dir, a mi no m'hi
0: sí, i també Fermín com a fals nou m'ha agradat molt, també. Però bueno, sí que és veritat que algú com a Julián sempre m'agradaria, però jo ho veig difícil.
1: Aran, també hem fitxat a Rodri i ha marxat Ferran Torres.
0: Sí, Ferran que ha marcat dos gols en el seu debut. Doncs, bueno, no el necessitem, hem marcat nosaltres cinc.
1: Molt bé, bona resposta. I Rodri, que en principi el dijous podria tenir ja minuts, no? I aquest mig del camp sembla que ens enamorarà bastant aquesta temporada.
0: Sí, bueno, ve de ser l'MVP del Mundial, amb un joc espectacular, un joc bastant semblant al Barça, i jo crec que és com heu comentat vosaltres també, no? És aquest plus o un fitxatge que et dona aquest plus per intentar lluitar per la màxima competició europea.
1: Molt bé, Aran, ens escoltarem el dijous, veurem si amb Julián o sense Julián i aviam quin és el nom que sona per acabar de completar aquesta davantera del Barça de Hansi Flick. Que tinguis bona setmana de vacances i ens escoltem d'aquí a 4 dies.
0: Bona setmana a tothom i a veure si ve l'Spider-Man.
1: Vinga, aviam si tenim sort. Que vagi molt bé, Aran.
0: Bona nit.
1: Adéu, bona nit. L'Aran Monnet, un dia més l'hem tingut comentant aquest postpartit del Barça. I el que hem de fer ara és tanta tonteria amb les votacions. Si el Víctor no em diu el contrari, donarem pas a l'MVP i ho farem, atenció, perquè, aviam, quantes coses deixem sempre per després? Ho deia el Víctor fa una estona. I després sí, dius, sí, pues sí, ja ho faig, després canvio això, després canvio i després no arriba mai. El no. Que sí que t'ajuden a no deixar les coses per després són les línies de crèdit de Plazo. Amb el crèdit de Plazo tens la flexibilitat de pagar i d'anar-ho tornant al vostre ritme. Sí. Si vols més informació, doncs, fàcil, entres a plazo.es i saps que Plazo és el teu millor aliat a les teves decisions financeres i és per això que ens patrocina l'MVP del partit. Com han anat les votacions al Bada Barça en aquest nou sistema de puntuació que ha implantat Víctor García
3: i Parera.
1: Sí.
3: Ja s'ha d'acabar d'afinar, eh? Però avui l'MVP del Bada Barça és per Rafinha, crec que pràcticament tothom el donarà per bo. I després, sorprenent, un jugador que ha sortit de la banqueta també ha quedat segon en l'MVP, a una mica més de distància, que és Anthony Gordon, amb aquestes dues assistències. I en tercer lloc, Xavi Espart, que si em permeteu, doncs, Marc, Jordi, crec que ho ha estat molt injustos amb el seu rendiment.
4: Sis i mig.
3: A un paio que no ha perdut una pilota i ha fet una assistència.
1: Bueno, però
3: uns poc
4: és veritat que lo de l'assistència a mi se m'ha passat.
1: A mi també.
4: Se m'ha passat per alt. Ara ho estava pensant i és un 7.
3: També és veritat,
1: sí, jo també que pujaria un 7.
3: Vinga, va, us el
1: tuve. Podem canviar el 7?
3: Us l'accepto, va.
1: Val, doncs espera que ho pugem aquí.
3: Ja ho poso aquí el 7.
4: El canvies tu, Víctor?
3: Sí, i Xavi Espart, doncs, segon millor jugador del partit i tercer Anthony Gordon.
1: Ah, no, doncs llavors no. És a dir, si Gordon passa a ser tercer perquè Xavi Gapart puja, no, a 6 i mig.
3: Torna al 6 i mig.
4: És que jo a Gordon li he ficat un 7.
1: Jo li he ficat... No, home, jo li he posat un 8, a Gordon.
4: Jo un 7, perquè s'ha fet dos assistents. Jo estic pensant que no
1: sé... És el millor que podíem fer.
4: Jo és que crec que no sé fer-ho, això. Ara m'estic adonant que crec que no m'estic fent bé.
1: És el millor invent, Víctor. O sigui, això és millor que el puto Comunio.
4: A mi no m'ho toqueu, ja està. Molt bé. I ja aniré prenent.
1: Per tant...
3: Et trec el 7 també de Xavi Espart, ja està. A Patxugues i ja està.
1: Per tant, Rafinha primer.
3: Rafinha, l'MVP. La secció es diu l'MVP. MVP, no? No es diu qui ha quedat tercer segons el vot del Marc.
1: Rafinha, MVP Plazo del Bada Barça en aquesta segona jornada, que és la primera, però bé, dijous ja ho recuperarem. Sí. Molt bé, Àlex Mata, ja podem anar tancant la paradeta, que això ja comença a fer baixada. I res, doncs mira, d'aquí a 6 horetes, aquí us saludarem.
3: Que em tanquen al metro.
1: Sí, no, i a mi em tanquen al llit, saps?
3: Escolta, l'Helena m'ha escrit i m'ha dit que si mai ho necessites, que tenim un llit de sobres.
1: Home, molt bé, doncs vindré a Can Garcia sense cap problema. De fet, us podríeu anar tornant, saps? Una setmana a Can Garcia Judit, l'altra a Can Garcia Víctor, sí. I algun dia vinc a Molins a...
4: Si vols venir a Molins, tens...
1: A liar-li els pitis al Marc Llibre.
4: A casa meva no es dorm mai, però bueno...
3: És l'habitació que nunca duerme, com Nova York.
4: Però si vols venir a veure la tele, podem ficar-nos una pel·li.
1: Sí, el gran Lebowski. El gran Lebowski. Els de la Bada Barça hi tornarem el proper dijous. Serà a partir de 9:45 de la nit, així una mica com avui, perquè divendres vingui fresquíssim també per fer el matí.
3: A l'estadi, no?
1: I serem a l'estadi, sí. Tornarem al Camp Nou, aviam si han canviat una mica les cosetes, crec que han canviat poc. I en tot cas, us saludarem des de l'estadi el proper dijous. Marc Llibre, que vagi molt bé, bona nit.
4: Igualment, bona nit.
1: Víctor García, bona nit.
3: I bona nit, però el partit és a les 9, eh?
1: Ah, és a les 9?
3: Sí, o sigui,
1: molt millor.
3: Comencem a 9:15, però a les 9 seria...
1: El de 9:45 és el del dilluns, oi?
3: Sí, que és el meu aniversari. Fantàstica manera d'acabar l'aniversari.
1: Perfecte. Doncs, escolta'm, salutacions també d'en Jordi Plans. Gràcies també al Carles Blanco, el nostre community manager, que s'ha ja reincorporat de forma no definitiva, perquè l'única rata que té vacances d'aquesta empresa, la resta tothom treballa, i també l'Àlex Mata, que un dia més ha vingut a...
3: Un geni.
1: A ajudar-nos al Bada Barça. Que vagi molt bé, ens escoltem el dijous. Bona nit.
3: Adiós.
2: Bada Barça. El Barça com no l'havia sentit mai. Bada Barça, amb el patrocini d'Estrella Damm i xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Flashback. Només èxits.

0: cançó pot ser brutal. El ritme demolidor. La seva melodia, de les que s'enganxen. Però si vol ser un èxit, només li fa falta un petit detall. Sonar a Flashback.
1: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Un èxit no neix, es fa a Flashback. Flashback, la fórmula dels èxits. Flashback, el so del Mediterrani.

Culex Pipiens, dipternematòcer de la família dels culícids. Vaja, el mosquit de tota la vida. Pica, contagia, irrita, però el seu atac més mortífer no és cap d'aquests. És quan sobrevola la teva orella a les 3 de la matinada, quan ja quasi dormies. Aquell so, aquell maleït so. La ciència de moment no té la cura, però mentre arriba, al matí la mare que el va parir d'estiu. Aplicar directament a les orelles de dilluns a divendres de 7 a 10 del matí. A Flashback.